0: d'entre 12 i 18 anys ja ha demostrat que tots, absolutament tots, són addictes al mòbil, tot i que la majoria no creu que això afecti la seva salut mental. Elia Pijuan.
1: El 70% dels adolescents enquestats són usuaris de TikTok i més del 60% d'Instagram. Són aplicacions que, segons l'estudi, perpetuen els rols de gènere. La investigadora, Mònica Jiménez, va veure que tots els entrevistats són addictes a les pantalles i que la majoria creu que ho pot controlar.
2: Tots, sense excepció, passen més de 2 hores consumint contingut a xarxes socials. Tenien una percepció neutra. Jo controlo. Jo sí, no n'hi ha per tant. Que no passa res és perillós perquè això ens resta visió crítica.
1: Plataformes com Programa Desconnecta creuen que els pares també influencien els fills i que, per tant, ells també han de passar menys temps amb el mòbil.
0: A partir de les 8, és a dir, d'aquí a 5 minuts, està previst que l'Hospital de Traumatologia i Cremats de la Vall d'Hebron recuperi l'activitat normal després que una avaria obligués ahir al migdia a aturar el sistema de climatització de l'edifici.
3: A les 3 de la tarda es van tancar els 2 quiròfans que hi ha a l'edifici i es va suspendre la dotzena d'operacions quirúrgiques que estaven programades. Sí que es va poder mantenir l'activitat més urgent i es van desviar també a altres centres hospitalaris les ambulàncies que portaven pacients amb politraumatismes.
0: Parlant d'hospitals, 4 de cada 10 viatgers que tornen amb febre a Catalunya després d'un viatge a països exòtics tenen dengue o malària.
3: Són les dues malalties que més preocupen el Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, perquè alguns d'aquests pacients acaben ingressats i fins i tot poden arribar a morir. Per això, els especialistes alerten que en cas de tenir febre s'activin totes les alarmes i els pacients s'adrecin a un centre mèdic.
0: Compte enrere, per l'eclipsi total només queda una setmana per viure aquest fenomen astronòmic que es podrà observar des del Camp de Tarragona i des de les Terres de l'Ebre, Cristina Artacho.
4: Fa mesos que el 12 d'agost està marcat al calendari, concretament les 8 i 29 del vespre, quan durant aproximadament un minut es farà completament de nit. Amb l'esdeveniment a tocar, els municipis des d'on es podrà observar amb totalitat estan enllestint els preparatius, inclosos els protocols de seguretat i mobilitat per evitar riscos i aglomeracions. Els allotjaments fan molt de temps que han penjat el cartell de complet, especialment en zones rurals on s'espera una afluència extraordinària de persones amb motiu d'aquest fenomen que no es tornarà a repetir a Catalunya fins a l'any 2100. 80.
0: 2 mesos més tard del que s'havia anunciat, Rodalia ja compta amb una aplicació mòbil que permet consultar en temps real on estan els trens i també comprar bitllets o fer cerques per veure sobre quina és la millor combinació per moure's en tren.
3: Segons informa el govern en un comunicat, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació per planificar el desplaçament. L'aplicació desenvolupada per Renfe també incorpora eines d'intel·ligència artificial per personalitzar les recomanacions als usuaris. Caldrà veure si l'aplicació funciona prou bé com per desbancar les creades pels mateixos usuaris com Transporta'm o Ferroviària.
0: I el Ministeri de Consum ha imposat una sanció de 320.000 euros als organitzadors del Reggaeton Beach Festival per pràctiques abusives, com ara impedir als espectadors accedir als recintes del festival amb menjar i begudes o per imposar despeses de gestió en la venda d'entrades. 2 minuts i seran les 8 del matí.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
0: Laura Estrada, què tal? Com estàs?
7: Hola, què tal? Molt bon dia, com esteu?
0: Doncs mira, perfecte, esperant que ens expliquis què tens avui al programa. Crec que tens l'alcalde de Badalona, oi?
7: Sí, senyor. D'aquí uns minutets el saludarem per parlar d'aquestes 615 noves càmeres de seguretat que han anunciat a Badalona. Serà a partir, per això, de l'any que ve. També parlarem amb els pescadors de la costa central, que ja quasi no poden pescar més gamba vermella fins al Nadal. De fet, ho farem amb el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós. A partir de les 9, al Racó de Pensar, la Liliana Arroyo ens planteja avui quins referents masculins tenen els nostres fills. Què passa si, per exemple, no ens agraden els referents que tenen les nostres criatures? I sumarem a la conversa en Joan Turo, que és l'autor del conte Els homes ploren. I també us explicarem un cas d'una dona que ha estat estafada a l'hora de pagar les nòmines dels seus treballadors. Amb en Bruno Pérez Junca, a Consells, perquè no us estafin a vosaltres també.
0: Doncs esperem que no.

0: Esperem que no.
1: Que ens comporta. Gràcies, Laura.
0: Fins ara.
1: Doncs ja sabeu, a partir d'ara, l'Aquí Catalunya, les freqüències de SER Catalunya, l'Oi por Oi continua a l'Oi por Oi.
2: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

0: Hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu, descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Autostar Lleida Mòbil, ja som 100.000 seguidors a xarxes i ho celebrem sortejant un viatge. Segueix-nos a Instagram o TikTok @autostar_multimarca, freeslike i comenta el vídeo fixat etiquetant dos amics. I atenció! El 7 d'agost, si compres un cotxe, entraràs en un sorteig amb moltes més opcions de guanyar. Vine o segueix-nos en directe a les xarxes. Autostar Lleida Mòbil, el teu viatge comença aquí. Autostar, vine com vulguis, marxa conduint.
3: Atenció professionals i experts en pintura i decoració. A Comercial Pintures et presentem les últimes novetats del sector. Box de recollida 24 hores. Un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors. Nous morters acrils siloxànics i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació. També pintures que t'ajuden a assolir punts en els més exigents certificats de sostenibilitat en els teus projectes. Comercial Pintures. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip amb més experiència i coneixements en pintura de la província. Comercial Pintures. A Lleida, de Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
4: La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
5: Yo crecí en las bibliotecas, o al menos esa es la impresión que tengo. Vivíamos en un suburbio de Cleveland, a pocas travesías de distancia de la biblioteca Bertrand Booth Branch, con su fachada de obra vista, una de las sucursales de la red de bibliotecas públicas Shaker Heights. Acudí allí varias veces a la semana con mi madre. Empecé a ir siendo muy pequeña y no dejé de hacerlo a lo largo de toda mi infancia. Cuando íbamos a la biblioteca, mi madre y yo entrábamos juntas, pero nos separábamos en cuanto atravesábamos la puerta y nos dirigíamos cada una a nuestra sección favorita. Al cabo de un rato, volvíamos a juntarnos con nuestros respectivos hallazgos en el mostrador. Esperábamos juntas a que la bibliotecaria, al otro lado de su escritorio, extrajese la tarjeta y estampase la fecha correspondiente en la máquina. Aquel sonoro chan-chan, como si fuese el puño de un gigante el que golpease la tarjeta, imprimiendo una fecha de vencimiento bajo toda una serie de fechas de vencimiento anteriores, relativas a otras personas y a otro tiempo.
6: La biblioteca en llamas. Susan Orlin. 2019.
4: Cadena Ser. El placer de escuchar.

0: Hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser. A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
1: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
0: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
1: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
0: Centre Mèdic Alomar.
1: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: L'agost passa volant. Quan te n'adones, les vacances ja s'han acabat. Per això, si aquest estiu penses aprofitar l'agost, aprofita'l de debò i estrena el Kia que fa temps que esperes. Aquest mes gaudeix de condicions especials al teu concessionari oficial Kia. Fes l'agost amb Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
5: Comercial Pintures. El servei de les indústries amb consum de pintura, maquinària, accessoris i tots els complements que el pintor necessita. Ara, a Comercial Pintures disposes d'un box de recollida 24 hores. Un espectrofotòmetre d'última generació per obtenir la màxima exactitud en els teus colors. Noves pintures anticalòriques i un nou aïllament tèrmic de ceràmica líquida d'última generació ideal per les vostres instal·lacions. Comercial Pintures. Sol·licita atenció personalitzada amb l'equip de més experiència i coneixement en pintura de la província. Comercial Pintures, a Lleida, Balaguer, Osca i Monzón i a la web pintures.com.
6: Vine a Ilerden, la clínica dental de Lleida que creix amb la gent de Lleida.
7: El més ampli quadre mèdic d'especialistes.
6: Tecnologia i softwares digitals de diagnòstic i tractaments avançats.
7: Demana la teva primera visita gratuïta al 973 28 11 11 o a ilerden.com.
6: T'esperem a Ilerden, al carrer Sant Antoni de Lleida.
8: La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
9: 17 años. Pelo churretoso y camiseta de tirantes. Peso por debajo de los 45 kilos y un título de secundaria en el bolsillo. Tal que así me presenté ante el Océano Pacífico. Preparada para probar fortuna con una furgoneta llena de surfistas extremadamente colocados. Mi familia. Eso creía que eran. Pues eso era lo que buscaba. Una familia en cuya compañía pudiera contemplar el mar. Nos quedamos allí plantados mientras las aguas azules se nos echaban encima formando espirales de 2 metros. Yo ni de coña me meto ahí, dije tan gallina como siempre. El pelo me latigueaba. Izzy y Kim estaban desenganchando las tablas de la furgo, que había ido ahogada y emitiendo chasquidos durante 2000 inciertos kilómetros.
10: ¿Qué pasa? ¿Acaso no era esa la idea?
9: Replicó Donnie, revolviendo en la parte de atrás en busca de toallas y un traje de neopreno.
11: Iluminada. Mary Kerr, 2019.
8: Cadena Ser. El placer de escuchar.

0: Bon dia, com esteu? Benvinguts al Que t'hi jugues. 12 i 6, tenim Deco a Madrid per intentar accelerar ja amb l'operació Julián Álvarez. El futbolista encara de l'Atlético s'ha d'incorporar als entrenaments el proper dilluns, per tant també haurem d'estar pendents de com el club colchonero viuen aquest proper acostament del Barça amb vistes a intentar accelerar una operació a la qual l'Atlético fins ara s'ha mostrat tancat en banda. També hem d'estar pendents de Valdebebas perquè s'hi entrena el Real Madrid i hi ha Vinícius, que tenia previst reunir-se amb el club aquest matí. De seguida, l'Héctor González ens fa l'última hora. Però abans anem amb una notícia que hem conegut fa pocs minuts, que ens acaba d'explicar la companya Júlia Molina al butlletí, que és que el grup parlamentari de Sumar ha registrat una iniciativa al Congrés dels Diputats per demanar que Espanya no organitzi el Mundial de Futbol del 2030 juntament amb el Marroc. Júlia Molina, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Joan. Sí, es una proposición no de ley, que es una herramienta que se utiliza en el Congreso para expresar una posición política. Es decir, no es algo vinculante, sino

0: Marxem cap a Madrid, perquè allà és on hi ha Deco, per intentar accelerar l'operació Julián Álvarez. De seguida, l'Adrià Soldevila ens porta a l'última hora en clau Barça, quan aconseguim connectar-li el fil i el iogurt, però a l'Atlético hi ha operatiu des de primera hora del matí el nostre company Pedro Fullana, que ja ha estat a l'entrenament abans de que l'Atlético marxi cap a l'Àsia, on té previst un amistós amb el City, i hi ha estat gratant a veure com es mou aquest moviment del Barça dintre de l'Atlético. Hola, Fullana, com estàs? Bon dia.
1: Com va? Bon dia.
0: Feia de vacances, després del Mundial que t'has marcat, però això sí. No para.
1: Bé, aquest és el calendari que tenim tots, jugadors, aficionats, periodistes, pràcticament enllaçam una cosa amb una altra i arriba un moment que no saps quan acaba una temporada, quan comença una altra, estem acabant pràcticament un Mundial en plena pretemporada de l'any següent i així pràcticament cada any entre Mundial de Clubs, Mundial, Eurocopa i demés.

0: Com respiren a l'Atlético amb el tema Julián?
1: Molt tranquils. La veritat és que estan molt tranquils, més enllà dels moviments que hi ha d'esquenes i entre els representants, el Barça i un poc el moviment que hi ha hagut tots aquests darrers mesos. L'Atlètic de Madrid ho té molt clar. Julián té contracte amb l'Atlètic de Madrid, un contracte llarg. Això fa que, per exemple, tingui més força que no el Barça amb Ferran. Aquí la pella pel mànec la té l'Atlètic de Madrid, així ho entenen des de l'entitat. I com Gilmarín ja va marcar una línia vermella claríssima, que és que Julián no jugarà al Barça ni al Real Madrid, tenen clar que el contracte és el que val, que el jugador dia 10 ha de tornar, dilluns de matí ha de ser a Madrid per començar els entrenaments amb la resta d'internacionals, no amb la resta de l'equip, que avui viatja a Corea, avui capvespre, arribarà dilluns de matí, tindran dies lliures, però els internacionals s'han d'incorporar dilluns de matí per entrenar junts i fer-ho a porta tancada. Per tant, l'Atlètic de Madrid està tranquil, Julián ha de seguir aquests darrers dies el pla d'entrenament que té personalitzat cada un dels jugadors que encara no s'han incorporat, i a partir d'aquí comença la propera temporada. Una altra cosa seria que hi hagués una oferta d'un equip de fora important, per exemple l'Arsenal, que sempre ha mostrat interès, però Julián no hi vol anar. Si hi hagués una opció de fora, jo crec que s'estudiaria. Per a Futbol Club Barcelona és una línia vermella que no es vol creuar.
0: Així és com l'Atlético segueix esperant aquest nou moviment del Barça. Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
2: Com estem?
0: Així s'ha plantat Deco a Madrid amb una agenda que té com a prioritat accelerar aquest moviment que vol fer el Barça aquest estiu, que és la seva prioritat número 1.
2: Sí, sí, Julián Álvarez és la prioritat número 1 del Barça. Això està clar des de fa molts mesos i segueix sent, a dia d'avui, la màxima prioritat. No només per Deco, sinó també per Flick. Flick vol el nou, el vol urgentment, i per això Deco ha viatjat a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez, i per intentar, doncs, desbloquejar, accelerar, digue-li com vulguis, aquesta operació que, evidentment, Deco vol segellar el més aviat possible. Serà complicat, ho saben que serà complicat, però, evidentment, Deco ha hagut de fer aquest esforç i ha hagut d'anar a Madrid i intentarà, evidentment, desbloquejar aquesta operació en la trobada d'avui.
0: Diverses puntes del que acabes de dir. Acabes de dir, no només de Deco, també que Flick entenc que apreta. I el vam sentir dient que alguna cosa s'ha de fer amb el nou, per tant, a Flick això de, si no, Julián no surt per un preu raonable, ningú no el convenç. Per tant, l'entrenador apreta perquè el Barça també escenifiqui que es mou.
2: Sí, és així, és així. Flick té clar que el Barça necessita un davanter centre titular, un nou titular, li agrada l'opció de Julián Álvarez i a partir d'aquí, doncs, Deco, com que la té com a opció prioritària, és l'opció que intentarà fer sí o sí abans que tanqui el mercat. Evidentment, ja ho diu ara el Fullana, difícil aquesta operació, difícil perquè l'Atlético no el vol vendre al Barça, molt complicada, però no es tira la tovallola i no es donen per vençuts al Barça amb Julián Álvarez i creuen que amb un fort esforç doncs es podrà fer.
0: Si l'Atlético no baixa del burro, el Barça es pot enfilar a les xifres que demana l'Atlético o a hores d'ara el pla... Clar, això, la negociació avança, els moviments i els estats d'ànim van canviant i el que dius avui, demà resulta que amb una conversa es mou, però a dia d'avui la idea és si ens hem d'enfilar, ens enfilem o no mouràs gaire d'aquest marge que s'havia marcat el club?
2: No, a veure, el Barça no pagarà 200 milions per Julián, això segur. I 150 ja ho veurem. De moment l'oferta ara és de 100, el Barça la millorarà, aquesta oferta, però jo tinc els meus dubtes que arribi a superar 150 milions. De fet, és que l'Atlètic de Madrid ja ho ha deixat molt clar, que no el vendrà el Barça, que no el vendrà el Real Madrid, i veurem, es remet a la clàusula, clar, però és que la clàusula és la que és, i el Barça, evidentment, no es gastarà 500 milions d'euros en Julián Álvarez, però amb cap jugador, evidentment, ni amb Julián tampoc. Però sí que un petit esforç més d'aquests 100 milions sí que està disposat a fer el Barça.
0: Julián ja li va dir el Pedro Fullana durant la temporada que l'any que ve jo que sé on jugaré, durant el Mundial ja va dir allò de que vol que el deixin complir un somni i automàticament es van fer virals a xarxes imatges d'ell de petit dient que era fan del Barça, hincha de Barcelona. Esperen algun altre tipus gest de Julián ara que s'ha d'incorporar, Solde, per part del Barça o dintre d'aquesta agenda que té de costar parlar de si per part dels jugadors pot fer alguna cosa més?
2: Veurem. A veure, és veritat que un gest sí que l'agrairia al Barça, un gest més sí que l'agrairia, però clar, aquest gest, què significa? Per on passa, no? Per on passa? Si passa per no anar-se a entrenar dilluns, és que això ja, no ho sé, opinió personal, això és, ja ho saps com, què penso jo d'això, és molt lleig per part d'un jugador, que no es presenti a entrenar amb el seu club.
0: I encara, més, encara és més lleig que sigui un club el que li demani a un jugador que no es presenti amb el club que li paga.
2: Clar, clar, no, això seria l'hòstia. Jo no crec, no crec que hi hagi aquesta petició directa.
0: Del Barça.
2: No crec que hi hagi aquesta petició directa, encara que s'ha rumorejat en les últimes hores que el Barça li pot demanar a Julián que no entreni dilluns. Jo no crec que hi hagi aquesta petició. Haurà de decidir el jugador què vol fer, però no sé si això seria forçar massa la màquina, no ho sé.
0: Perquè,
2: no ho sé.
0: Julián, a dilluns l'esperen.
2: Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Dilluns l'esperen. Dilluns volen que entreni amb la resta d'internacionals i l'Atlètic de Madrid fa temps que té la fulla a seguir clara. És a dir, s'ha d'incorporar dia 10, com faran la resta d'internacionals que van jugar la final, llevat de Grimaldo, que s'incorpora avui cap vespre perquè ha volgut avançar la seva arribada a l'Atlètic de Madrid. Ja ho ha fet Giuliano Simeone, però Julián arribarà dia 10. I ja dic, no s'espera moviment perquè l'única opció que veig damunt la taula que podria canviar la situació és que entri un tercer en Batxena que a dia d'avui no ha entrat. L'Arsenal sí, ha manifestat moltes ocasions, ja pràcticament des del mes de novembre, que vol el jugador. S'ha reunit amb els seus representants moltes vegades, ha estat tocant la porta, però sap que té un problema, que Julián no vol anar a Anglaterra. Si Julián volgués anar a Anglaterra,
0: ja hi seria.
1: Segurament canviaria la pel·lícula, però Julián no vol anar a Anglaterra i el PSG, que seria l'altre convidat, que sí el va voler al gener i que va oferir una xifra important i jugadors per dur-se'n al futbolista al gener, va trobar el no de Julián perquè li va dir a Luis Enrique que no volia anar al PSG i a partir d'aquí el PSG va dir ja no m'interesses i ja no ha fet oferta. Per tant, és molt mal de fer que surti de l'Atlètic de Madrid.
0: I ara que has tret el nom de Ferran parlant de paelles pel mànec, però escolta'm, no el podríem col·locar per aquí al mig o l'Atlético és un jugador que no contempla?
1: No, el problema és que Ferran no contempla anar a l'Atlètic de Madrid.
0: És més un tema de Ferran,
1: Per la meva informació, a Ferran li queda un any de contracte i Ferran el que li va dir a l'Atlètic de Madrid les vegades que han contractat amb ell és molt bé, però enxerrar per d'aquí un any. És a dir, d'aquí un any jo que lliure, si no m'amplien el contracte, si jo no fitxo ningú, per l'any que ve ho podré mirar. Ara mateix no, perquè ell es veu que si queda el Barça entén que pot ser titular el Barça i si no, la informació que jo maneig dels sondatges que ha fet l'Atlètic de Madrid és que ell veu molt bé anar a París. I veu que si va a París pot ser titular a un Paris Saint-Germain que ha guanyat dues Champions, que pot guanyar títols i que pot ser important. Per tant, ara mateix dins l'equació de Ferran Torres, del jugador, no hi ha l'Atlètic de Madrid. Jo crec que si Ferran, quan es va sondejar la seva opció fa temps, hagués vist amb bons ulls venir a l'Atlètic de Madrid ara, el Domingo també hauria canviat aquesta situació, perquè l'Atlètic de Madrid sí està interessat amb que Ferran Torres pugui estar a l'Atlètic de Madrid, igual que, per exemple, Joqueres, que és un altre jugador que ha sortit, qualsevol dels dos sí podria fer que potser Gil Marín hagués canviat d'opinió. Però com saben que Ferran Torres és un no a l'Atlètic de Madrid per part del jugador, no hi ha opció, perquè l'Atlètic de Madrid sap que si se'n va Julián ha d'anar a fitxar un crac, no val qualsevol jugador. Podria fitxar un parell de jugadors, però hauria de fitxar un nou de referència per ser titular.
0: Perquè això de Ferran no ha canviat res, no? Des d'ahir i des d'abans d'ahir pràcticament et diria, el Barça segueix sense notícies ni del jugador que està de vacances ni de que els seus representants hagin portat cap proposta en ferma cap altre club.
2: No, no, el Barça està a l'espera que torni Ferran als entrenaments i que es pronunciï si té ofertes o no té ofertes que li interessin al Barça. El full de ruta del Barça amb Ferran Torres és molt clar, és oferir-li una renovació de categoria mitja-alta, d'un jugador de categoria mitja-alta, un jugador de plantilla, molt bon jugador de plantilla al Barça, però no és un jugador titularíssim ni és una estrella mundial, per tant, la renovació aniria amb categoria mitja-alta, una renovació que s'acordaria ara i es firmaria al setembre per un tema de fair play, perquè no coincideixi ara amb incorporació a mercats de fitxatges i no afecti el fair play, per tant, s'esperarien al setembre, i és una renovació on Ferran Torres decidirà si vol continuar o no vol continuar i si té una oferta millor de fora i vol marxar. De moment, a dia d'avui, el Barça no té res de Ferran Torres. No té cap informació de cap interès de cap altre club, ni per part dels clubs interessats, ni per part del representant de Ferran Torres, que hagi dit, miri, tenim aquesta oferta d'aquí, tenim aquesta oferta d'allà. Amb la qual cosa, en el Barça hi ha tranquil·litat absoluta amb el tema de Ferran, l'esperen als entrenaments, i un cop arribi als entrenaments, parlaran amb ell d'aquesta renovació i de si té o no realment una oferta de fora.
0: És a dir, la renovació no la faran fins al setembre per no condicionar el fair play d'aquí a final de mercat, però quan torni Ferran ja sabrà en quines condicions el Barça li ofereix renovar.
2: Sí, sí, exactament. El Barça li farà una oferta de renovació de cara a firmar-la a setembre.
0: De cara a firmar-la a setembre, sí, sí. Però el Ferran ja sabrà aquest mateix estiu el que li proposa el Barça i si li convé acceptar-ho o li convé quedar-se i complir l'any que li queda, que també estrenarà el seu dret i marxa lliure, com ens deia ara el Fullana, que també ha contemplat Ferran, o si de les propostes que tingui per sortir ara, demanar-li al club que negociï per alguna d'elles, si és que en porta algunes. Perquè, clar, el salari que li oferirà el Barça, Solde, ja ho venim dient, no és un salari de crack, no és un salari d'estrella, de nou titular.
2: No, no, ho dèiem ara. És un salari de categoria mitja-alta, de plantilla categoria mitja-alta.
0: Doncs això serà el que tindrà Ferran al damunt de la taula. Fullana, t'allibero, perquè em sembla que anirem parlant els propers dies.
1: Sí, a veure com acaba aquesta pel·lícula, que queda molt llarga. Ja sabien que seria el tema de l'estiu, i ho és, el tema de l'estiu, però tens la sensació que haurem tingut un gran relat, una gran pel·lícula, però així com està ara mateix, pareix molt complicat que canviï el guió que hem viscut fins ara.
0: Abraçada, Fullana.
1: Que vagi bé.
0: Solde de mercat, res nou, també, pels jugadors que el Barça podria escoltar ofertes, tot i que no tingui allò a l'aparador ningú de vull traspassar aquest jugador, però hi ha jugadors pels quals podria estar interessat. De moment no ha arribat res, tampoc, no?
2: No, no, no. De moment ni per Ronald Araujo, ni per Jules Koundé, jugadors que el Barça no té al mercat, però sí que si ells volguessin acceptar una oferta externa o parlar amb el Barça sobre algun interès d'algun club de fora, doncs el Barça els escoltaria i si volguessin marxar els deixaria sortir per una bona oferta. Això no ho tenen a dia d'avui, ni Koundé, ni Araujo, ni tan sols els futbolistes que sí el Barça necessita, entre cometes, que surtin, que són com Roni Bardaggi o Marc Casado, per exemple. Tampoc hi ha res a hores d'ara encaminat per aquests dos futbolistes. I deixa'm aclarir una cosa. S'està parlant que Deco ha viatjat amb Joao Amaral per reunir-se amb Fernando Hidalgo. Sí, han viatjat plegats, han coincidit a l'avió, però Deco sí que hi va per aquesta reunió, però Joao Amaral, que és el número 2 de Deco, no va a aquesta reunió. Joao Amaral ha viatjat a Madrid per un congrés. Va a un congrés i no té res a veure el viatge que hagi fet Deco amb la reunió amb Julián Álvarez, amb Joao Amaral,
0: Perfecte. Sol de quedat per aquí, que ara tocarem més temes de mercat que t'interessen, però hem de fer un pas també per Valdebebas, on hi tenim l'Héctor González. Hola, Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, TG? Buenos días.
0: Porque en Madrid también estamos de culebrones y reuniones, porque hoy es día V, ¿no? Día clave para Vinicius.
3: Día V, este 5 de agosto, estamos en las puertas de las oficinas del club, donde en principio se va a celebrar esa reunión entre los agentes del futbolista y el Real Madrid para tratar el tema de su renovación. A Vinicius lo hemos visto llegar antes de las 9 de la mañana con su asistente personal en su vehículo. Se ha entrenado a las órdenes de Mourinho, a las 10 en punto era ese entrenamiento, la sesión ya ha terminado. Y ahora estamos a la espera de ver si llegan los agentes del brasileño a estas oficinas. Hemos visto bastante movimiento a José Ángel Sánchez, a Yuni Calafat, que son las dos personas de máxima confianza de Florentino Pérez en la parcela deportiva. Hemos contado en la SER que Vinicius cobra 18 millones de euros, que él pide 30, que el club de momento como mucho le ofrece 22. Y vamos a ver si hay luz verde para esa renovación o todo se atasca, salta por los aires y Vinicius, en el caso de no renovar, pues yo creo que el Madrid tiene claro que tiene que venderle a lo largo de este mes de agosto. Se ha hablado también en las últimas horas, TG, de esa prima por renovación, de aumentar sus derechos de imagen, el porcentaje que percibiría el jugador, acercarse a algo parecido a lo que percibe Mbappé, que es del 80% de sus derechos de imagen. Son las fórmulas que busca también Vinicius, si no le sirven el salario anual, para acercarse a la cifra de esos 30 millones que es lo que solicita el Real Madrid.
0: Pues vamos a ver cómo acaba el tema Vinicius, si con esta reunión hay novedades. Hasta la una, Héctor, micro abierto, si hay llegadas, si alguien se parara a hablar, que normalmente no lo hacen, sobre todo antes de entrar, línea abierta. Y más tanto no la Fiore, ¿verdad?
3: Sí, Mastantuono a la Fiorentina, se marcha cedido. Ya desde hace semanas Mourinho, el club, tomaron la decisión de no contar con el argentino. También hay overbooking en esa zona del campo. Y Mastantuono, sí, después de ese fichaje el año pasado por todo lo alto, no rindió al nivel esperado, de más a menos totalmente su temporada, y se marcha cedido a la Serie A, al fútbol italiano, a la Fiorentina, que es verdad que no juega competición europea, pero bueno, que es un histórico del calcio. Veremos si allí Mastantuono tiene minutos y va mejorando su nivel cuando vuelva al Real Madrid el verano que viene. Aquí le esperarán, claro.
0: Seguimos atentos a todo lo que se mueva, Héctor. Hasta ahora.
3: Hasta ahora, un abrazo.
0: 12:26. Anem a fer un anàlisi de com es mou el mercat.

0: Martí Juncà, com estàs? Bon dia.
1: Buenos días, jefe.
0: Fa uns dies es crea l'atenció a la dada de que els tres grans a banda, Barça, Madrid i Atlético, només hi ha un club a la Lliga que hagi gastat més de 20 milions aquest mercat.
1: El Depor.
0: Que és el Deportivo. Només n'hi ha tres més, que són Betis, Elx i Getafe, que hagin gastat més de 10 milions.
1: Sí.
0: I hem volgut fer aquell exercici que fem sovint als estius, de veure com gasta la Lliga Espanyola, com gasta la Premier, la Bundesliga, la Italiana, la Francesa, les cinc grans lligues. Però el que ens hem trobat fent l'anàlisi de les despeses al mercat és que la dada que més crida l'atenció no és el que gasten les grans lligues en fitxatges, en què, com ens esperàvem, la Lliga Espanyola està bastant enrere pel que fa a nivell d'inversió, tot i que no és l'última, sinó que la gran sorpresa o la gran diferència és en les vendes.
1: Sí.
0: És a dir, amb molta diferència, la Lliga Espanyola, de les cinc grans, amb molta diferència, és la que menys ingressa en traspassos.
1: Sí, ara mateix la Lliga a dia d'avui ha gastat quasi 240 milions en traspassos.
0: I
1: ha ingressat, i per trobar la quarta que més ha ingressat, ens hem d'anar fins a Itàlia, trobant a la Sèrie A amb quasi 500 milions. És a dir, que ha ingressat el doble en traspassos. I després la Premier, per posar-nos una mica en situació, ha ingressat quasi 1.200 milions, és a dir, 5 vegades més que la Lliga. Això situa, doncs, a la Lliga Espanyola, com dèiem, doncs, amb la Lliga que menys ingressa en traspassos amb molta diferència.
0: La segona que menys ingressa més del doble que
1: el
0: la
1: doble,
0: Lliga Espanyola,
1: correcte,
0: que és la italiana.
1: Sí.
0: La Premier és la que més ingressa, també és la que més gasta, no? Si anem a despesa, en diferència, la Premier, com ens imaginàvem, supera de molt la resta, i, de fet, les dues vendes més cares de cada Lliga són a la Lliga Anglesa.
1: Sí, perquè la Premier apareix poc als mercats estrangers, tan sols, si ens agafem, doncs, els 10 traspassos més cars, apareix poc la Premier en dues o tres ocasions, però quan ho fa, doncs apareix entre el top 3 de vendes més cares. Sol ser la primera, la segona o la tercera venda més cara, és a dir, que és la Lliga que més diners paga, que més quantitats més altes paga a la resta de mercats, ja sigui d'Itàlia, a la Lliga, a la Bundesliga o també a França.
0: Per tant, en aquest sentit, la Lliga Anglesa és la que més gasta, però la majoria d'operacions dels equips anglesos les fan entre ells.
1: Sí, clar, tot això quan parlem, doncs, de fitxatges, doncs, els més cars, en aquest cas, doncs, podem trobar com el mercat anglès s'infla a si mateix, perquè apareix tant en les compres com en les vendes en 7 de les 10 operacions més cares. Trobem traspassos absolutament milionaris com el de Morgan Rogers al Chelsea, pagant 138 milions, Elliot Anderson, 135. Són jugadors d'equips de taula mitjana, mitjana alta, que venen els seus jugadors als equips del Big Six, si podríem dir-ho d'aquesta manera, per quantitats absolutament estratosfèriques.
0: De fet, una altra dada que et crida l'atenció és que els fitxatges de la Lliga Espanyola tenen una mitjana d'edat més alta que els de les altres quatre grans lligues.
1: Sí, correctament, doncs passen els 25 anys. Això passa, doncs, si mirem la resta de mercats, la Premier, si agafem de referència aquests els 10 traspassos més alts. Tenim a la Premier que són quasi bé 23 anys, a la mateixa Bundesliga tenim 22 anys, és a dir, que la Lliga compra, si més no, quan inverteix més diners, inverteix en jugadors més vells que la resta.
0: I una altra tendència que has observat, el Martí, si esteu mirant per YouTube, porta un face d'Excel, sí, important, una altra tendència que has observat és que hi ha clubs de les altres quatre grans lligues, de part d'Anglaterra, també passa en França, també passa en Itàlia molt, i passa també bastant amb Alemanya, que traspassen futbolistes per un preu, i quan venen a buscar el seu recanvi a la Lliga Espanyola, el preu és pràcticament sempre més baix que el traspàs que han tret pel futbolista que s'han venut. És a dir, els recanvis que venen a buscar a Espanya surten a millor preu dels jugadors que han traspassat i guanyen diners.
1: I són recanvis amb condicions molt similars, és a dir, ja sigui no només a nivell de posició, sinó també a nivell d'edat. Per exemple, ens posem en el cas el fitxatge d'Artur Ata, un jugador de l'Udinese que ha fitxat per la Fiorentina per 25 milions. Després, el club italià, l'Udinese, ha trobat el recanvi d'aquest jugador a la Lliga Espanyola, Unai Gómez, i només ha pagat 4 milions i mig, una cinquena part. O després també, en aquest cas, uns jugadors de més alta edat, com per exemple és Peter Gulácsi, que té 38 anys, és el porter que ha fitxat el Villarreal del Leipzig per 1,5 milions, i després el Leipzig ha trobat també el seu recanvi a la mateixa Lliga, Nilan, el porter noruec, porter mundialista, que ha arribat a quarts de final de Mundial, l'acaben de fitxar gratis del Sevilla.
0: Per tant, quedeu-vos amb això, que la Lliga Espanyola és la que menys ingressa per traspassos, menys de la meitat que la següent que menys ingressa, que és la italiana.
1: Correcte.
0: I un director esportiu que coneix perfectament el mercat d'aquí i l'internacional, que ha estat al Barça, que ha estat a l'Espanyol, que ha estat al Getafe, que ha estat al Betis, que Sevilla encara feia notícies aquesta setmana, que amb els fitxatges que va portar ell, el Betis estarà encara ingressant aquest estiu gràcies a vendes que farà. És el Ramon Planes, que el tenim a l'Aràbia Saudita. Ramon, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Escolta'm, Ramon, per què ven tan barat la Lliga Espanyola?
2: Perquè ven... Jo crec que és un cúmul de circumstàncies, no? Primer, teníem que entendre tota la situació que tantes vegades, no? Vosaltres parleu i els mitjans de comunicació, que és el famós Fair Play, aquesta normativa del Fair Play, que afecta moltíssim a lo que és després el mercat, no? I com han d'actuar els clubs. Crec que el Fair Play, i bueno, i parlo des de la meva experiència, perquè he viscut, no?, de més de 20 anys com a director esportiu, quan això no existia, i com ens hem tingut que adaptar els clubs a aquest nou model del Fair Play, no? Com a implantació em sembla una bona idea, una molt bona idea, perquè va ficar cert ordre dins el que és el mercat a nivell nacional i que els clubs doncs poguessin ser una mica més sants, no?, econòmicament, perquè es feien a vegades barbaritats i hem vist també molts casos de clubs que fins i tot han arribat, clubs molt importants històrics, a desaparèixer. Però jo crec que porta uns anys, els últims 3-4 anys, que està impactant molt, de forma per mi negativa, a l'hora de tindre menys força dins del mercat internacional, a l'hora de que el nostre producte sigui més, com estava escoltant molt atentament aquest informe, d'alguna manera som més barats, no?, que la resta. Per què? Pues molt senzill, perquè degut a aquest Fair Play necessitem vendre. I clar, hi ha clubs que, a més, els seus dirigents ho diuen, no? Recordo, per exemple, l'any passat, amb el cas de Gucci, el Getafe, el president Ángel Torres, que deia, bueno, m'he obligat a vendre al jugador, perquè si no, no puc inscriure altres jugadors. I això, clar, el comprador ho sap. Jo diria que aquesta era la meva, una mica, de forma general, la meva visió.
0: És molt més el Fair Play que no les clàusules, eh? Perquè, clar, per exemple, amb el Martí, clar, podríem repassar noms, però hi ha jugadors joves a França que se m'entengui, encara no han fet res, que valen 55 milions, i, en canvi, el Liverpool fitxa un campió del món com Víctor Muñoz per 40, perquè és la clàusula que té, que els representants fan la seva feina i quan saben que un jugador té projecció és, escolta'm, vinc, però la clàusula posa'm a un nivell que pugui, si tinc un interès, no tiri enrere el club que pugui oferir-me alguna cosa, però influeix més el Fair Play que no pas el fet de que aquí sigui obligatori tenir clàusules,
2: eh? Dubte. Jo crec que, evidentment, absolutament, el fet de complir amb les normes de Fair Play i que els clubs, que hi ha molts clubs, no sé si ara, per exemple, mirem el Sevilla, no?, per ficar casos que són públics. El Sevilla es veu obligat a fer una sèrie de ventes. El València, si seguim l'actualitat del València, estem parlant de clubs molt importants. Es veu obligat a fer una sèrie de ventes, es veu obligat. I, evidentment, quan tu estàs obligat a vendre perquè puguis inscriure jugadors, perquè pugui haver un equilibri dins de complir les normes que la Lliga imposa, pues el preu, jo sóc comprador, evidentment jo sé que puc apretar més, no?, que puc negociar amb unes condicions més favorables. Després, el que tu dius és cert, històricament, això abans del Fair Play, hi ha clubs que saben, no?, i fins i tot vaig escoltar una entrevista del meu col·lega, del director esportiu de Osasuna, de Braulio, on ell, no?, deia de que dins de la negociació que Víctor Muñoz tenia 5 o 6 ofertes i va acceptar anar a Osasuna perquè Osasuna, evidentment, com molt bé has dit, els seus agents, doncs, de les 5 o 6 ofertes que pugui tindre, doncs un punt de la negociació entre agents i clubs és intentar, quan són clubs, sobretot, que són clubs de venedors, de pas, doncs tindre una clàusula assequible per poder sortir després. Però, bueno, això sempre ha existit i crec que evidentment, hi ha clubs que ho saben i juguen amb aquesta situació per atraure, no?, atraure a jugadors que potser altres clubs els volen, però en aquests moments pues, pensen que són clubs de pas. Però jo diria que, repeteixo, aquesta situació que a més s'ha de resoldre perquè estic d'acord que a Espanya hi ha molt talent, hi ha molta qualitat, són campions del món i hi ha una qualitat brutal, i tindríem que protegir una mica més el valor de nostres jugadors.
1: I Ramon, a partir de l'any que ve, totes aquestes, el que parlem de les clàusules de rescisió, seran obligatòries. Pot servir això per equiparar una mica el mercat entre les lligues?
2: Bueno, crec que el tema de les clàusules, ho dèiem anteriorment, no? És molt, i a més és un punt sempre de conflicte entre representants i clubs, perquè, bueno, han vist clàusules des de 1.000 milions, no?, per dir, bueno, donar un missatge al mercat de que aquest jugador, pues, no el podeu comprar, i està clàusules que seguiran existint, repeteixo, insisteixo, amb els més mitjans, on saben que els agents, no?, tenen aquesta força, perquè si jo tinc 5 ofertes pel meu jugador, doncs una de les parts importantíssimes de negociació de part de la gent és intentar que la clàusula sigui assequible, o sigui que no estigui empresonat, no?, amb aquell club, d'alguna manera. Jo crec que això seguirà existint i no crec que això, el fet de que siguin obligatoris, canvi massa el mercat, no? Jo crec que el que sí que canviaria és un punt més, i repeteixo, estic a favor del fair play, estic a favor de que hi hagi aquest ordre econòmic que avui en dia hi ha al futbol espanyol, però crec que, i a més és una reivindicació de que ja fa 2-3 estius que està per part dels clubs, tindria que haver un punt més de flexibilitat per no veure's obligat a perdre actius, no?, i sobretot a, entre cometes, a malvendre'ls.
0: Sí, perquè clar, estàs obligant la Lliga, l'estàs condemnant, ho deia el Martí, a ser un campionat trampolí, com aquell qui diu, a que sigui un lloc de pas.
1: És un perill també perquè els jugadors joves venen a la Lliga Espanyola, ho veuen com un trampolí i se'n van i no triomfen a la Lliga Espanyola.
0: Clar, ho deies també, Martí, que la tendència és fitxar cada cop jugadors més grans, i també hem observat, fins i tot en els grans clubs, com cada cop més hi ha la tendència a esperar que acabin contracte i portar-los lliures de contracte. Ramon, ara ja em surto una mica del tema, però aprofitant que estàs per aquí, que veníem parlar del cas Julián, que el Barça vol accelerar aquesta operació. Clar, és un exemple, no?, que la Premier entre ells, escolta'm, se sablen. Què vols, Newcastle, París-Ac? 160 o 180, no sé com ho paga el Liverpool. Què vols per Morgan Rogers? 138, 138. Aquí la Lliga Espanyola costa més veure traspassos interns. Com és el cas que l'Atlético, diu, a Julián ni al Barça ni al Madrid.
2: Fixa't que és una altra reflexió que, bueno, aprofitant, no?, aquesta xerrada amb vosaltres, també m'agradaria ficar damunt de la taula, no? Dins de totes aquestes normatives seria positiu, i és una idea, el poder d'alguna manera incentivar que tot el que sigués mercat intern, o sigui, el fet de que si jo, en comptes de vendre un jugador, com dius, a Anglaterra, o vendre a la Itàlia, o vendre...
0: Ui, s'ha tallat la trucada amb el Ramon Planes. Ara intentem recuperar-la perquè era interessant aquesta resposta que era a punt de fer-nos.
1: Sí, clar, perquè estem veient ara, per exemple, en el cas el més flagrant, potser el Julián amb el Barça, doncs que l'Atlético no el vol vendre per una quantitat de, podrien ser 150, 200 milions, etc. I en canvi el Barça tampoc està disposat a pagar una gran milionada per un jugador que estem parlant que és top mundial. Vull dir, si mirem a la Premier, Morgan Rogers, Elliot Anderson, també s'han pagat 108 milions per Sandro Tonali, un jugador que no ha jugat ni al Mundial, també perquè la seva selecció no s'ha classificat. Però estem veient com també és una mica de ball de bastons entre uns equips que no volen vendre per unes grans quantitats i després uns altres que tampoc volen o tampoc es poden permetre, perquè el Barça fins fa poc no estava a la regla de l'1-1.
0: Sí, també és una mica el que ens comentava el Ramon al principi, que si tu tens necessitat de vendre per quadrar el fair play, llavors, un cop quadrat, com t'has de posar a gastar si no ho tens en aquest sentit? Ramon, se'ns ha tallat quan ens parlaves d'introduir a les normes el retenir el talent dintre de la teva pròpia lliga, és a dir, incentivar que si t'has de traspassar un jugador, que sigui perquè es quedi a la lliga en comptes d'anar a l'estranger.
2: Exactament, jo crec que dins d'aquest famós fair play sí de bo poder incentivar i gratificar, no?, d'alguna manera el fet de que els diners, que ho fan molt els anglesos, bueno, els anglesos fa molts anys que ho fan això, de que els diners quedin dins, o sigui que, perquè al final tot això provoca un efecte dominó intern. O sigui, si jo rebo diners els puc gastar, no?, amb un altre jugador. Clar, si nosaltres venem a fora, estem al final potenciant altres lligues. I crec que això és algo que realment es tindria que fer un estudi en profunditat per implantar-ho, perquè, bueno, clar, repeteixo, un efecte dominó. Si jo li venc un jugador al, no sé, a l'Osasuna, o li venc un jugador al Betis, i el Betis, al final, amb aquests diners, pot revertir o reinvertir aquests diners a Espanya, pues fa que generi una cadena de valor, que és el que fan molt bé els anglesos.
0: Mm-hmm. I, si no, el que has de fer és anar ja a buscar el talent aquest nacional, com veu fer vosaltres amb Pedri, que va ser quan era molt, molt jove, i detectar-lo, però clar, això, fer-ho a tots els nivells és molt complicat, perquè tu hi eres, no?, quan Julián el van oferir el Barça per primer cop, o us van parlar d'ell per
2: cop? Sí, va ser els últims mesos meus, estava amb el Mateu, alemany, i Julián va ser una opció, recordo perfectament.
0: Clar, és molt fàcil dir, home, però haver-lo agafat llavors, però és tan senzill de dir, vale, doncs sí, doncs aquesta aposta, o les circumstàncies, o què va passar?
2: Bueno, no és fàcil, no? De l'antecedent pel Barça, sempre moltes vegades el que busques és tenir moltes més garanties, esperar, jo entenc, el mercat d'un equip gran hi ha moltíssima pressió, i més amb algun tipus de posicions. I ara exactament tampoc recordo per què no es va acabar de fer el negoci, però sí que és veritat que, clar, buscar un substitut d'un delante centre, moltes vegades el que esperes és també, pues, veure el seu rendiment amb un altre club, com després va ser molt bé a Manchester City, o en aquest cas a l'Atlètic de Madrid. No?
0: I creus que el rendiment que ha tingut allà és perquè el Barça sigui el nou que diguis, és aquest?
2: Perdó?
0: Sí, que havent-lo vist ara, creus que és encertat que el Barça digui no, és que ha de ser aquest?
2: Sí, home, jo crec que Julián Álvarez és un grandíssim jugador, a més, les seves característiques... amb el que és el joc del Barça, l'estil del Barça, el bec encaixa perquè, bueno, ve de és un jugador que s'associa bé, és un jugador, jo crec que els jugadors més d'àrea al Barça, els nous d'àrea, només han funcionat per moments determinats, on és veritat que quan tens una plantilla necessita aquest tipus de jugador, però no com un jugador important. El Barça sempre ha tingut, des de fa molts anys, aquest perfil de delante centro, i crec que Julián Álvarez, amb un mercat que és els nous d'alt nivell, que és superescàs, perquè estic absolutament d'acord amb l'opció del Barça de que sigui un dels jugadors que tingui aquest nivell, no?, per poder vestir la samarreta i la responsabilitat de portar el nou del Barça, que és una responsabilitat molt alta.
0: I quan ho veus així, és, doncs, el preu que sigui, perquè clar, un equip se't posa com l'Atlético, que no, de cap manera, t'has d'enfilar fins on et diguin, o què has de fer?
2: Perquè, clar, home, jo crec que el preu que sigui no, evidentment, però crec que sí que, bueno, al final, faig una reflexió. Qui el vol? L'Arsenal, Paris Saint-Germain, bueno, no m'entens? Et dones compte que és un valor preciat al mercat. Estem parlant de que els dos, tres equips més importants de tota Europa volen el jugador. També és cert que el Barça juga un avantatge, i ho he viscut en primera persona, en la meva etapa treballant al club, que els jugadors volen vindre al Barça. El Barça té un efecte d'atracció molt, molt, molt gran, i això és algo que, bueno, hem aconseguit que molts jugadors, pues, hagin pogut vindre al Barça per aquesta, no, aquesta voluntat. I la voluntat dels jugadors moltes vegades és la que realment val. Per tant, jo crec que el Barça segur que està jugant bé la seva força respecte a rivals molt importants que s'està trobant al mercat amb aquest jugador.
0: I és que Julián s'ha pronunciat en aquest sentit, eh? Si no, el que deia, mare, jugadors més grans, Cosero, doncs allà està Vlahovic sense equip, que hi ha gent que hi parla i diu, no, Vlahovic aquí s'inflaria. Hi ha gent que diu, no, Vlahovic aquí, vols dir, tu Vlahovic el veuries o no?
2: Bueno, és el que he dit abans. Jo crec que Vlahovic és un molt bon jugador, un jugador que particularment m'agrada molt, però és un altre perfil de delante centro, i no el veig complet, o sigui, segur que faria gols al Barça, segur, però és un jugador que és de algo que fa diferenciar al Barça, que és el seu estil de joc, el seu model de joc, és importantíssim, i tireu de hemeroteca de molts jugadors. Bueno, ara se m'ha venut al cap, que tots saben que és Ibra és un jugador espectacular, i aquí no va encaixar, però hi ha molts exemples. Per tant, crec que el perfil de jugador pel Barça davant de centro és molt difícil, és una de les posicions més complicades a acertar i veig molt més a Julián que a Vlahovic, segur.
0: I llavors, clar, ja també quadra el tema sortides i tot plegat, que ara es deia sol de que no hi ha interessos. Sempre t'acabem preguntant pel mateix, però Araujo, cap allà, cap a Aràbia?
2: Bueno, no sé, jo crec que Araujo és un nano que, bueno, supercompetitiu, hipercompetitiu, i coneixent-lo bé, segur que li vol donar la volta a la situació, vol ser important, crec que la pretemporada és molt important per ell, segur, a nivell físic, per ficar-se bé, i, bueno, és que no sóc objectiu, crec que Araujo és, defensivament, és un dels millors centrals del món. Per tant, i quan ha estat a punt de sortir, el mateix Flick pues, ha intentat evitar-ho, no? És el mateix que evidentment, entenc que en un mercat amb tantes restriccions econòmiques, el Barça té que fer alguna sortida i té bons jugadors per ficar-los al mercat, no? Però també, estratègicament, en Deco, que està fent una gran feina, una molt bona feina, segons el meu pare, penso que sap, no? Si s'ha de tallar un dit, pues mirarà molt bé quin és el que li afecte menys a nivell de l'equip, perquè després la temporada és molt llarga, hi ha moltes competicions i hi ha moltes vegades que tens que el Barça, no? Sempre ho he dit, ha de tirar de jugadors pues, com era Miguel i com era Puyol i com és Ronald Araujo, no? amb el seu bon estat, no? Quan està bé, quan està poderós físicament, són jugadors que bueno, té que haver un equilibri i jo crec que Ronald li dona un equilibri defensiu i d'intensitat molt alt quan ell està al 100%.
0: Doncs Ramon, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona. Et trobem a faltar pel futbol europeu. No sé si et veurem aviat per aquí un altre cop o no, perquè ja ara sé que et valoren molt i estàs molt bé, però vaja, un plaer sempre poder-te tornar a escoltar aquí a casa.
2: Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada forta.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Gairebé 10 minuts i la una. Andrea de la Torre, com estàs?
4: Molt estic.
0: Comencem amb l'Espanyol, perquè parlant de davantercentres, Quique García ha de passar avui pel quiròfan perquè s'ha trencat el tendó del bíceps femoral de la cama dreta.
4: Sí, Quique va sortir amb molèsties a la primera part del partit de la gira anglesa davant el Middlesbrough i avui supera de la lesió. El màxim golejador de la pretemporada juntament amb Marcos Fernández estarà de baixa si tot surt bé l'operació. S'acostumen a calcular uns mínim 4 mesos i si li sumem la lesió de Puado, que ja està finalitzant, però encara no està al 100%, l'Espanyol es troba amb un greu problema a la davantera. Roberto encara no convenç i Marcos Fernández, que tot i ser la sorpresa de la pretemporada amb 3 gols, no sap encara el que és jugar a primera. Per tant, aquesta situació manté oberta la feina als despatxos i s'assuma a la recerca d'un central que, per ser una última hora, perquè Pablo Ramón ha estat traspassat al Racing.
0: Ja és oficial. A Can Barça és dia de presentacions, primer del femení, de l'última fitxatge de Caroline i després de l'entrenador del bàsquet de Sekulic. Allà hi ha la Sier Chávez. La Sier, bona tarda.
5: Què tal, Teje? Bon dia. Doncs sí, primer serà el torn de Caroline Nicoli, el gran fitxatge del femení que ja està signant el seu contracte en l'acte protocolari. La davantera brasilera arriba del Manchester City, l'operació més cara de la història de la secció, ha signat fins al 2030 i a partir de la una, torn pel bàsquet perquè Alexander Sekulic serà presentat com a nou entrenador blaugrana. L'eslovec, que ha firmat fins al 2028, signarà el primer del seu contracte al despatx presidencial i a partir de 2:15, a l'oficina comercial del Camp Nou, explicarà per primera vegada les línies mestres del seu nou projecte.
0: Gràcies, Asier. En futbol femení, la selecció espanyola sub-20 ha convocat 6 jugadores del Barça pel Mundial.
4: Sí, 3 jugadores del primer equip, Aixa Camara, Carla Julià i Clara Serra Jordi, seran del 10 al 19 d'agost fora de l'equip blaugrana per la preparació de cara al Mundial que inicia el 5 de setembre. Sumen a la convocatòria Rosalía Domínguez, Noa Jiménez i Júlia Torres, que tot i tenir fitxa del filial aquest estiu estan en dinàmica de primer equip.
0: Fins al 27 de setembre, és a dir, ni inici de Lliga ni inici de Champions, aquestes 6 futbolistes. El comitè tècnic d'àrbitres ha presentat ja les novetats de cara a la propera temporada.
4: Sí, la temporada 26-27 arriba amb nous criteris arbitrals. El CTA ha presentat diverses modificacions. Els jugadors substituïts tindran 10 segons per abandonar el terreny de joc. Si un partit es deté per una lesió del porter, l'entrenador haurà de designar un jugador de camp per abandonar el terreny de joc, que haurà d'estar un mínim d'un minut després de la represa del joc. Si l'entrenador no tria ningú, en els primers 10 segons serà l'àrbitre qui autoritzi l'assistència mèdica I haurà de marxar el capità. I després de tot l'embolic del penal de Julián Álvarez durant la 24-25 al vuitens de Champions League davant el Real Madrid i aquell doble toc en el penal, la federació se suma al dictaminat per la IFAB i si hi ha doble toc involuntari i és gol es repetirà entre altres modificacions.
0: Per tant, allò que hem tocat els últims anys, sobretot les novetats pel Mundial, amb la llei Vinícius suavitzada, per dir-ho d'alguna manera, i arreglant el buit legal de les pèrdues a temps del porter. En poliesportiu, avui tenim la cinquena etapa del Tour de França femení.
4: Sí, Paola Blasi ahir va quedar onzena a la contrarrellotge i segona de l'UAE, només un segon per sota de la italiana Elisa Longo. Avui tenim la cinquena etapa, una etapa de 140 km i 8 ports. Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder suïssa Marlene Reusser.
0: L'equip ja comença a recollir cables, possible que l'acabin fent cap de files abans d'acabar la prova. I també estarem molt pendents aquesta tarda dels europeus de natació perquè tenim la final d'equip acrobàtic de natació artística.
4: Sí, el tret de sortida de la prova és a les 3 de la tarda i la gran aposta de les espanyoles amb l'èxit de Rosalía Berghain sortirà en cinquè lloc com l'equip tècnic d'ahir a la tarda on vam aconseguir la plata. I un últim apunt de bàsquet perquè el Joventut Badalona ha comunicat que Yannick Crac rescindeix el seu contracte i signa per Dubai, però la temporada que ve ha arribat a un acord i jugarà cedit a l'equip badaloní.
0: I precisament cap a Badalona.
3: Amb força i sense por.
6: Entesos de patès?
3: Què t'hi jugues?
0: Perquè ja hi tenim l'únic club de futbol català de primera divisió que és exclusivament un club de futbol femení. El Badalona Women, la Ia Pujals, bon dia.
7: Bon dia.
0: Segueix per aquí també l'Andrea de la Torre.
7: Sí, és un club que va néixer fa molts anys sota el nom de Club Sant Joan d'Espí, Llevant les Planes, que és com va ascendir primera divisió, i que ha anat evolucionant fins al que avui coneixem com a Badalona Women. El canvi més gran que ha patit aquest club, a part del canvi aquest de localització, el canvi de nom molt escut, va ser que aquest març va entrar una empresa que es diu Mercury 13, que es va fer amb el control del club.
4: Però tret de tot això, que és realment un club independent, doncs és no formar part ni tenir un recolzament d'una estructura masculina ni a nivell econòmic, esportiu o institucional. Tot el projecte gira entorn del futbol femení, des del futbol base fins al primer equip, amb una estructura pròpia i una inversió destinada únicament al desenvolupament de jugadores i club. El Badalona Women és aquest club que evoluciona de l'estructura femenina al Levante Les Planes, amb un futbol base femení molt bo i que marxa cap a Badalona per ser una estructura femenina independent dels equips masculins que hi havia a Sant Joan d'Espí. És a partir de març, quan entra Mercury 13, que el club té una inversió i creixement més a nivell professional. Mercury 13 és un grup inversor internacional enfocat exclusivament en la multipropietat i desenvolupament del futbol femení, on s'integren tres clubs, el Bristol City, el Como Women i des del març el Badalona. Llavors,
7: com... Sí, tot, els tres clubs són tots tres independents i el que ens hem preguntat una mica és, vale, això és molt nou, però com funciona i com s'integra el Badalona dins d'aquesta estructura? I per fer això doncs, hem parlat amb el CEO del club català, que és Pedro Iriondo.
8: Lo que es ser un equipo femenino independiente es el hecho de muchas veces a lo mejor no tener todas estas estructuras que un equipo histórico pueda tener. Y son estructuras que requieren mucho esfuerzo, que cuesta tiempo levantarlas. Hablamos de infraestructura, hablamos de infraestructura digital, hablamos de sistemas de ticketing, todos estos aspectos al final que un poco están por detrás, pero hacen la vida de un club y que requieren inversión. Y todo esto, como club independiente, es mucho más fácil y sentimos ese apoyo al levantarlo para varios clubes a la vez que hacerlo un poco cada uno dentro de su propio contexto.
0: Clar, això ara s'ha de fer rendible.
4: Sí, correcte. El futbol femení és alguna cosa molt nova on s'està començant a invertir. No està de més recordar que la Lliga F fins al 2022 no era professional. Hi havia jugadores que no podien viure de futbol i Irion doncs, explica, ens parla d'un procés d'inversió a llarg termini.
8: A ver, el fútbol femenino hoy en día, como tal, está en un proceso de inversión. Explicar o decir que hoy en día estamos hablando de proyectos o de clubes rentables creo que no es realista y es una realidad, porque al final, como todo proyecto que se encuentra en una fase de inversión, estamos trabajando hacia un futuro y, por supuesto, es algo a lo que queremos llegar.
4: I li vam preguntar també sobre la inversió de l'empresa de Pau Gasol, Gasol Ventures, i va acabar ser aprovada per gairebé una unanimitat de clubs de Lliga F i el CEO del Badalona ho va valorar positivament. Ara ve un club que té poc temps de vida, que ha tingut tres noms, que no ha tingut una estabilitat fins ara, com aconsegueix que jugadores com Vicky Losada fitxin per l'equip, que és el fitxatge flamant d'aquest estiu del Badalona, i la clau està precisament en aquesta independència d'una secció masculina.
8: És un projecte que creo que per un lado busca deixar una marca en el futbol femenino. Buscamos crear un club exclusivamente femenino con lo que ello conlleva, con la manera en la que tratamos todos los temas y jugadoras un poco que han estado ligadas a este crecimiento, a esta explosión del fútbol femenino y que la han vivido, creo que aprecian y seguramente se identifican mucho con un proyecto como el nuestro Y por otro lado, también hay jugadoras que ven también el proyecto de crecimiento a nivel deportivo que está haciendo.
7: Llavors hem parlat del passat del Badalona i del present, però també ens volíem centrar en el futur, no? Perquè com ha dit l'Andrea, s'està fent una aposta molt forta per aquest projecte. De cares en fora és molt atractiu i ambiciós, però des de dins sí que és veritat que volen ser pacients i anar pas a pas.
8: Queremos crecer por encima de lo que conseguimos la temporada pasada. A nivel de proyecto deportivo ha buscado mucho la permanencia en Liga F y ahora pues damos el siguiente paso. Vamos ya a mirar poco a poco hacia arriba.
7: I també, òbviament, li vam preguntar pel Barça i Irion doncs, va dir que, òbviament, el Barça doncs, no és una pedra al camí, sinó el contrari, que és un impuls que els ha fet també doncs, escollir Badalona.
0: És el que necessita l'esport femení per créixer de manera sostenible. Mirada llarga, inversió, paciència i fonaments sòlids. I això clubs com el Badalona ho fan i l'atractiu de ser un club únicament femení, que també ens comentava la Maria Pérez quan l'altre dia parlàvem del London City, que han marxat Alexia i Mapi León, és un valor molt important. Així ho deixem. Arribarem a la una del migdia, pausa, butlletins, posem el dia com sempre i a la una, com cada migdia d'estiu, els de la treva. Demà a les 12 més que t'hi jugues. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.

0: treva. Secessió temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 i ja som a dimecres 5 d'agost, cada cop més a prop del cap de setmana, que sí, totes les setmanes ho diem, però és que és estiu, necessitem que arribi el cap de setmana. Però ara estarem desconnectant dels problemes diaris per donar-nos una mica de treva a la cadena SER i SER Catalunya.
2: I avui és dimecres i això vol dir que tindrem música en directe amb el Walking Wonder d'una formació que opeta versionant cançons allà on va. I és que ens visitarà l'orquestra Diversiones. I de cançons a macarrons, ja que a la segona part del programa sortirem de l'estudi de ràdio per visitar un bar de Barcelona que està en boca de tothom i és que avui descobrirem els secrets del bar Bocata.
1: I tot i que ens trobem com a casa i estem molt còmodes, tant gairebé que gairebé podríem venir en pijama, però potser no tant com per fer nudisme. Però avui parlarem precisament d'això, del nudisme. Benvingudes a la treva.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Per arribar on som ara, hem passat moltes coses, cada una les seues i moltes altres comunes. Però si hi ha una cosa que tots i totes compartim és com vam arribar a aquest món. Nus, en conill, despullats, en pilotes, com li vulgueu dir. I com no parlar-ne d'això si al final el primer pas i també els més importants es solen fer sense roba.

0: Però la primera pregunta que ens hauríem de fer seria: per què no anem nus avui dia, si vam néixer nus, no? Dic jo.
1: Sí, home, jo crec que per un tema de comoditat, de quan baixa el fred i un tema... També, sobretot, jo crec que el primer que va arribar va ser el calçat, no? Per no clavar-te les roques, sí, tot el plegat, i la roba va venir una mica per conseqüència.
0: Això està bastant ben pensat. Però, segons el Gènesi, va ser per culpa d'Adán i Eva. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Si l'Adán i l'Eva no haguessin decidit prendre la fruita prohibida, no s'haurien avergonyit d'anar nus ni haurien hagut d'amagar-se. La posterior expulsió del paradís ja és ben coneguda per tots i més enllà de l'ensenyament moralitzador que la Bíblia tracta de transmetre'ns amb el Gènesi.
1: Però, per exemple, sempre s'ha dit que el món grecorromà estava normalitzat al nudisme.
0: Sí, sempre s'ha dit, però no és exactament així. Ah. En l'antiga Grècia, el nu no era una pràctica quotidiana per a tota la població. La paraula gimnos, d'on prové gimnàstica, significa nu. I aquesta pràctica estava restringida als homes ciutadans lliures en contextos específics. La instrucció militar, les competicions esportives com els Jocs Olímpics i els banquets aristocràtics. És a dir, sí, normalitzat, però per als mateixos de sempre, com passen tantíssimes coses avui dia. Per als grecs, la nuesa masculina ritualitzada funcionava com un símbol d'estatus, preparació física i distinció cívica enfront dels bàrbars, els que consideraven efeminats o incivilitzats per avergonyir-se dels seus cossos.
2: I de fet passa com sempre, que mentre que l'home podia anar nu, la dona, la nuesa femenina, estava fortament... era un tabú, o sigui, sí, estava vinculada a la vulnerabilitat, la submissió o l'àmbit privat. Tu eres el amo de la teva dona i només tu la podies veure nua. Uh-huh. La gran excepció eren els joves espartanos que exercitaven els seus cossos o nus o amb túniques molt curtes, que es deien peplos, al costat dels homes. L'objectiu era purament eugenèsic, era crear uns homes forts i sanos que donessin llum a les millors guerres.
0: O sea, és a dir, clar, les dones sí que podien anar nuetes, però només per a crear mares fortes i guerreres, és a dir, per a procrear, com viene siendo sempre. Aquesta diferència reflecteix amb claredat en la història de l'art grec, perquè l'escultor Praxíteles va crear la primera gran escultura monumental d'una dona nua, la deessa Afrodita. No obstant això, no va ser representada com una atleta triomfant, sinó en un moment íntim, sortint del bany i adoptant una postura de modèstia o sorpresa, perquè estava cobrint-se el pubis amb la mà, coneguda com l'Afrodita púdica.
1: I llavors una pregunta, per què va canviar aquesta costum del nudisme en el cas dels homes?
0: La causa més determinant va ser l'arribada i consolidació del cristianisme entre segles 4 i 6 després de Crist. La teologia cristiana va introduir una visió del cos profundament distinta. El cos va deixar de ser l'estàndard cívic de bellesa i identitat política per associar-se amb el concepte del pecat original i la temptació de la carn.
2: De fet, hi ha un quadre, o sigui, no és un quadre, sinó que són molts quadres que estan basats en el que es diu com la Madonna Lactans, o sigui, la Mare de Déu Lactant, que representa la Verge Maria donant-li llet al nen Jesús. Què passa? Que com es veia una teta, doncs...
0: una teta!
2: Clar, tothom es va escandalitzar.
0: Uau.
2: I a partir del Concili de Trento, que va ser al segle XVI, van prohibir que tota la iconografia eclesiàstica portés a una imatge com la Mare de Déu, com Jesús o qui sigui, nu. I va estar prohibit i llavors es van deixar, o sigui, es van amagar aquests quadres.
1: Jo crec que deu haver-hi un tema natural, no?, de les persones que quan veiem un genital masculí i femení o un pit masculí i femení, potser ens entra aquell punt. No sé si és arran de tapar-nos que entra aquest punt eròtic de no saber el que està passant i quan ho veus, doncs t'excita més, però jo crec que també ve tot amb el punt natural de que tenim en el cos aquesta efervescència, no?, cap als genitals dels altres.
2: No, home, jo crec que si anéssim tots nuts per la vida, a tu no et posaria gens veure una teta o veure el que sigui
0: clar,
2: pel carrer.
0: Perquè s'ha de mirar,
2: normalitzat.
0: S'ha de mirar molt el context, és a dir, tu parlaves d'obres d'art, també tenim l'origen del món de Gustave Courbet, que és bàsicament la part de baix d'una noia que està com parit, bueno, ja parit, està com a la vista de tothom. No és un quadre sexual i va suposar un escàndol tremendo. Es va pintar l'any 1866. Vull dir que al final el cos és cos, el que passa que ens han posat una moral tan pesada del pecat, el tapar-se, que som nosaltres els que ho veiem diferent.
2: I de fet, el que deia l'Aitana al principi del Gènesis, o sigui, el que fa el Gènesis és vincular ja la nuesa a la sexualitat,
0: clar,
2: i això és mentida, o sigui, una cosa és el sexe i una cosa és estar nu.
0: Però com hem arribat a entendre el nudisme com l'entenem ara? Pues el nudisme modern va sortir a finals del segle XIX i principis del segle XX a Alemanya, en un moviment anomenat, no diré la paraula en alemany,
1: digo,
0: perquè...
1: Digo.
0: No, no, no,
1: és que
0: no tinc valor, no tinc valor.
1: Freikorps per Kultur.
2: Sembla una salchitxa.
0: Cultura del cos lliure. Es va fundar a Alemanya el primer club nudista privat per practicar esport i banys de sol, i el motiu era cercar el retorn a la natura, l'exercici a l'aire lliure i l'alliberament de mecanitats i roba opressiva de l'època. Es va començar a expandir als anys 20 i 30 per Europa i pels Estats Units com un moviment més familiar, igualitari, de salut, i es va consolidar als anys 60 i 70 amb la revolució sexual i el turisme de masses. És veritat que així a Espanya estàvem com estàvem, no?, en una dictadura i aquestes coses, però no sé si Cuéntame, tornaré a citar Cuéntame, els primers capítols que van a la platja, i Mercedes es queda totalment impactada quan veu a les turistes franceses i alemanyes anar en biquini pràcticament despullades per la platja, perquè això en aquell moment era impensable.
2: Igual que a Llatinoamèrica, ara mateix el topless el tenim supernormalitzat, però amigues meves colombianes o mexicanes diuen que si estem bojos, o sigui, elles no poden fer topless a les seves platges.
1: Perquè, clar, estem parlant de nudisme, però no sé si vosaltres l'heu practicat algun moment. Jo, per exemple, puc reconèixer que en algun punt, en una cala que sí que sé que hi havia poca gent, però ho vaig fer més com a experiment que no com a punt de cada dia, per veure què sent si em foto aquí en pilotes.
2: És que el gustirri que et dona l'aigua quan vas nu.
1: Sí que hi ha un punt aquest de burros, de pensar, encara em picarà a la zona una medusa o el que sigui, i jo sóc així de poruc.
0: És que és això, tot i saber la història, el nostre cos despullat continua fent-nos por. No!

0: Després de tants girs de guió amb la concepció del nostre cos, encara ens passa que imaginar-nos nus davant la gent ens sol generar més pudor que altra cosa. No us ha passat això de somiar que anàveu despullats pel carrer?
1: A mi mai. És una cosa no? que molta gent diu, però a mi no m'ha passat mai.
2: A mi molt.
1: Sí?
0: A mi sí.
1: I de fet diu una forma, quan tens pànic a parlar en públic, és que t'imagines que tota la gent que tens al davant vagi despullada, perquè llavors els deixes molt més vulnerables del que tu potser et sents. I que és una tàctica que va molt bé per la gent que té això, nervis a l'oratori en públic.
0: Jo, personalment, preferís no imaginar-me a ningú.
1: Crec que requereix
2: més concentració que una altra cosa.
0: Però tu, Amparo, has buscat quin significat podia tindre el somiar que anem nus, no?
2: A mi aquestes merdes de què volen dir els somnis m'encanta. I he vist que en diversos estudis, inclús al Google mateix, coincideixen en que el fet d'anar nu és un dels somnis més freqüents i dels més repetitius. És a dir, que ho té tothom i diverses vegades en la seva vida. Què volen dir depèn de l'escenari. Anem a veure. Si estàs nu en públic i tothom et mira i et sents com avergonyit i et sents malament, això vol dir que potser li has explicat una cosa molt personal a algú i llavors com que et fa una mica de por que et rebutgin una vegada que han conegut els teus secrets.
0: És a dir, el típic sopar d'empresa que se'n va de les mans i al dia següent dius, per què li vaig explicar això
2: la
0: a la meva
2: cara?
1: Però tu acabes de dir que a tothom li ha passat. Si a mi no m'ha passat...
0: Ja et passarà, que tens molts anys de vida per davant, Uri.
1: Una mica, igual és que no me'n recordo dels somnis.
0: Ets gran, però no tant,
1: vale,
0: eh?
1: Encara tinc anys.
2: També em vol dir, quan somnies que estàs nu, pues, això amb els amics o el que sigui, o amb la gent de la feina, també em vol dir que no et trobes a l'alçada d'alguna decisió o alguna situació important. Potser que serà pare o t'han contractat d'una nova feina i tu no veus que estiguis a l'alçada. Ara bé, què passa si tu somnies que estàs nu per la vida i et trobes superagustito, supercòmodo i estàs estupenda? Doncs això vol dir que el que t'està passant és que com que tens la necessitat de ligereza, ¿vale? Que no sé pronunciar bé per la lligereza. Llavors que estàs en un moment, o sea, que acabes de passar un moment molt difícil o has pres una decisió que et costava molt i et sents superbé perquè ja l'has deixat fora. I de fet Freud, que era el pare dels subconscients, dels somnis i totes aquestes coses, diu que somniar que vas nu és per l'anhel de tornar a la innocència o a l'alegria o despreocupació de la infantesa. O sigui, que volem tornar a quan érem petits.
0: Que ens sentim més lliures.
2: Exacte.
1: Home, a mi tant de bo passar això perquè encara no m'ha passat i estava escoltant i sí que tinc una sensació que m'encantaria tenir aquest punt de somiar, aixecar-me en aquesta llibertat, perquè sí que és cert que en el punt de quan estem nus és quan més connectem amb el nostre jo dels primers 2 anys que pràcticament anàvem tot el dia en pilotes.
0: El que passa és que tenim tantes referències que ens diuen que ens hem d'espantar si veiem algú nu.
3: Des de quan la fan aquesta llista?
4: No ho sé, tio, jo l'última vegada que la vaig veure anava vestida.
3: De debò que no entenc per què l'hem de veure en pilotes.
4: Ve cap aquí, tio, ve cap aquí.
3: No vinc.
4: No està malament, parla d'arca.
0: No entenc per què l'hem de veure en pilotes. A veure, Uri, explica'ns aquest tall.
1: Això és una sèrie mitiquíssima que espero que... No que l'hagueu vist, però almenys que l'heu escoltat moltíssim. Si en dieu que no, jo, vaja, em trec un... És Porca Misèria, no? Oh, per favor!
2: Cri-cri, per era... jove i per estrangera.
1: Totalment. Una sèrie de Joel Joan, i en aquesta escena és el Joel Joan amb el Roger Coma, que van a veure la seva mare, que està en una casa, i quan arriben es troben que està tothom fent nudisme. Llavors hi ha aquesta escena que diu, ostres, jo no havia vist mai la meva mare en pilotes, i se'm fa molt incòmode veure-la. I era això.
0: És que... Ja no sé si comoditat o no, però sí que és veritat que ara anar nudisme, anar nu pel carrer també té certs perills, sobretot a Barcelona, que sabem que el tema de la sarna últimament també ha estat en auge. Tu imagina't anar en boles a un bus públic.
2: Bueno, i si la gent ja fa pudor al metro de normal, imagina-nos.
0: Però, igual transpiraria un poquet més.
1: Però d'aquesta també, tu quan t'agafes a la barana del metro també pots acabar, al final que arribis
0: també,
1: a casa...
0: També, això és veritat.
1: Higienitzes, però sí que és el punt d'això de veure'ns els nostres pares amb boles, no? Que hi ha famílies que ho fan, jo sé de famílies...
0: Bueno, a mi no m'importa, la meva família m'és igual.
1: Jo no ho faig.
2: Amb mon pare no, amb ma mare sí. Que jo crec que aquí està el punt de gènere.
0: El que no sé si sabíeu és que a Catalunya el naturisme va arrelar abans que a la resta d'Espanya, gràcies a la influència europea i als moviments de reforma social. Als anys 20, sectors de l'anarquisme i de la burgesia il·lustrada catalana van adoptar el naturisme, el vegetarianisme i els banys de sol com a eines de salut i alliberament personal. El que comentàvem, després amb la Guerra Civil i la victòria de Franco, pues tot es va tornar a endarrerir, però als anys 60, amb l'arribada del turisme estranger que comentàvem, algunes cales aïllades de la Costa Brava, les Illes Balears, van començar a rebre nudistes de manera clandestina o tolerada per la policia per no acabar d'espantar. Amb la transició, el moviment naturista es va reorganitzar fins a arribar a la despenalització del Codi Penal l'any 1988. I, de fet, aquí tenim també un poble on existeix la possibilitat d'anar cada dia sense roba, el Fonoll. I per això volem incorporar a la conversa a l'Emili Vives, l'administrador del poble. Bona tarda, Emili.
5: Hola, molt bona tarda.
0: Què et va portar a tu, a finals dels anys 80, a comprar un poble completament en ruïnes i dedicar-li la teua vida per reconstruir-lo?
5: Bueno, l'any 95 la vaig comprar, el 95. Bé, sí, va ser una casualitat de la vida. Em va trucar un proveïdor, vaig a veure que em tenia que fer un negoci, no em va interessar el negoci, i tenia una foto panoràmica allà de la finca, dic, ostres, quina finca més maca. Diu, te la venc, dintre hi ha un poble abandonat. Oh. I em va escotar el cor, no? I aleshores l'endemà, sense veure ni saber on era, ho comprava. Aleshores, quan vaig vindre aquí, vaig veure que era idíl·lic per fer naturisme, i nosaltres érem naturistes a casa, i vam decidir tirar-ho endavant. I ha sigut l'aventura de la meva vida.
0: I quants habitants sou ara?
5: Bueno, vivint tot l'any som uns 40, però ara el mes d'agost doncs algun dia podem ser 150 o així, vull dir que depèn del dia, depèn de... Els caps de setmana s'omple més, entre setmana menys, però vull dir, som una bona penya.
1: Perquè clar, Emili, ara expliques que ara sou molta més gent, a l'hivern sou menys. Com es viu de forma nudista, per exemple, a l'hivern? Perquè hi ha la possibilitat de posar-te roba, de tapar-te una miqueta, d'abrigar-te en definitiva o no?
5: Clar, evidentment. Anar nu és una forma natural d'estar si el clima ho permet, no? Quan el clima no ho permet, doncs hem ben abrigadets. El que passa és que tenim una sauna solar, que en ple hivern és una meravella, estan pilotes allà dintre. Tenim els locals tancats, que quan fem festa de Cap d'Any o la Castanyada o així, acabem ballant amb les estufes de llenya, clar, acabem ballant tots despullats, és una festa molt maca, i és una convivència que el que està acostumat a la nuesa doncs és la millor manera d'estar, vaja.
0: I quina seria la diferència entre el naturisme més de platja, més espontani, o el naturisme comunitari de convivència diària que es practica ahir al Fonoll?
5: Clar, aquí el Fonoll és un poble naturista. Naturista vol dir que es tracta de viure en harmonia amb la naturalesa, no? Hi ha molta més cosa que la nuesa. Encara que la nuesa sigui el que crida l'atenció, clar, és la manera de viure, la manera de menjar, la manera d'intentar-se curar d'un encostipat, el que sigui, doncs tot en mitjans naturals, no? Prendre el sol. El nudisme de platja, clar, està bé, està molt bé. El que passa que hi ha molta gent nudista de platja que és nudista però que no són poder naturistes del tot, no? Perquè doncs, a l'hora de menjar mengen qualsevol cosa, fumen, beuen, etcètera, etcètera. No? Nosaltres no és que siguem puritans tampoc, però vull dir que hi ha una tendència a fer una vida saludable, no? Que és el que es pretén aquí dalt.
2: I si tots fóssim naturistes, com ens canviaria la percepció del nostre cos?
5: Home, el cos tot és digne i respectable, des de la cara fins als genitals, fins a la part que vulguis, no? Aleshores, aquí és un ambient de molt de respecte i pot vindre una persona obesa i una persona superprima, i tots els cossos són respectables i tot és, vull dir que no té problema, l'aspecte físic de la persona no té problema i la convivència i el respecte aquí és total, vull dir que no crec que hi hagués cap inconvenient amb això.
1: I ara que dius del respecte, suposo que teniu unes normes bàsiques de convivència per tots els visitants que venen per primera vegada, no sé quins serien els trets més importants.
5: Sí, bueno, ho tenim penjat a internet, el fonoll.cat, que és la nostra web, i en les normes naturistes bàsiques, que són, bueno, no acceptem estats etílics, no acceptem fumar pel carrer, si en espais privats qui vol fumar, doncs li han de respectar també. Després hi ha un ambient de respecte, de bon rotllo, i, bueno, no sé, la veritat és que la gent que ve aquí, jo em dic sempre que gent sortida del ramat, no? Vull dir, gent, per mi, evolucionada, gent interessant. És una font de contactes, d'amics i de bon rotllo increïble. Vull dir, aquí la gent es coneix, s'intercanvien telèfons i han sortit quantitat d'amistats, de parelles i inclús de criatures. O sigui, ha sortit de tot aquí.
0: I amb tot el tema de les xarxes socials, heu tingut algun problema dels típics que van pel morbo i acaben penjant imatges que no heu donat consentiment per penjar?
5: Aviam, aquí les fotografies estan permeses al que és el paisatge, però la gent no estan permeses sense el consentiment de les persones implicades, no? Clar, sempre pot haver alguna fotografia furtiva, però bueno, jo per dir-ho d'alguna manera, jo sempre dic que no tinc res a amagar, vull dir que a mi m'és indiferent que em fotografiïn, que em pengin, que em no pengin, vull dir, m'és indiferent, no? Vull dir, el que sí que demanem sempre és, home, que hi hagi una mica de respecte, que això afortunadament sempre hi ha sigut, no?
0: Sí, i que al final és imprescindible en totes les societats, les naturistes i les no naturistes. Moltes gràcies, Emili.
5: Doncs gràcies a vosaltres. I si us animeu, esteu convidats a conèixer el Fonoll.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Ara marxem dos minutets i tornem amb el One Hit Wonder de l'Orquestra Diversiones.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Ràdio Lleida, cadena SER.
8: I parlant de jardins, has vist el de la Marta? És preciós, aconsellada per Albert Soler. Ara fa un goig, podat, desbrossat, abonat, retallat. El secret està en la maquinària Husqvarna, fabricada pels experts.
9: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
10: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara, descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
11: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
12: 100 palabras bastan para crear todo un universo. Relatos en cadena.
13: Solo me deja llevarlo un rato, dice siempre, mientras acomoda el sombrero sobre mi cabeza. El fieltro roza mi pelo y me recorre un escalofrío que no sé nombrar. No conozco a ese hombre, pero aparece cada vez que la soledad pesa demasiado, ofreciéndome su silenciosa compañía. Mamá sale de la cocina. Se seca las manos en el delantal y se queda inmóvil al verme. La sangre se le va del rostro. Manuel susurra. ¿Qué haces con el sombrero del abuelo?
12: Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carles Francino. Cadena SER.
14: Dos són companyia. Tres són un tip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.
2: Els dimecres hi posem música a La Treva. I avui ens descobreix el seu One Hit Wonder, l'Orquestra Diversiones.
15: Ens trobarem a les places, a les barraques o algun festival.
1: I tenim aquí una representació de tots els que hi són cada dia sobre l'escenari. Tenim el Checo i tenim l'Albert. Com esteu?
16: Bon dia, molt bé. Molt bé.
1: Ens hem jugat una mica, perquè hem dit, va, secció Diversiones, no sabem com sortirà, però ens ho passarem bé, almenys.
16: Bueno, tampoc espero gaire de nosaltres, vull dir, no som gaire, ni bons còmics ni bons cantants, però bueno, sí, anem a passar-nos-ho bé, sí. De moment no ens despullarem, com estava parlant abans, no...
1: No farem nudisme ni turisme.
2: De moment tampoc han volgut portar guion.
16: No, bueno, no sé.
17: És que és així com ho fem sempre.
1: Hem aconseguit una cosa, que és que vinguéssiu aquí, que altres programes i altres televisions no han pogut, ni Col·lapse, ni Marató, res.
16: El fet de cantar.
1: De cantar aquí.
16: O sigui, programes de ràdio n'hem fet uns quants. De fet, jo col·laboro allà amb una ràdio local, amb un... això, però tocar, no, perquè no té cap sentit. Nosaltres som un grup de festa major. Clar. I sense el públic, sense la gent cantant, nosaltres no es
0: pareu. Home, que... així és una festa major, no sé si s'havia d'anar a compte.
16: Però clar, venir aquí a... Hòstia, aquest tio, a veure com ens cantarà ara una cançó i tal. Sí. No serà més després de la teva veu, aquesta tros de veu. Vull dir,
1: no. I veu parlada, però cantada poc, també. Ja, no. Després potser ho comprovem, perquè crec que demanareu ajuda. Sí. Però abans de tot, cap a on anem? Cap a quin indret, ciutat, de quin any, de quina cançó, de què parlarem avui?
16: Ara venguem a pensar, jo te volia canviar el guió, però no te faré aquesta patada, perquè pensava, no, és que poder Los Lobos, no? Los Lobos, la cançó de la Bamba, poder...
0: També,
1: ara
0: també
1: no tenim buscat, sí, però ara...
16: O sigui, pensava, no sé, vaig dir aquesta com te podia dir, de fet, nosaltres som els grans versionadors de grups que només tenen una que només tenen el hit, de fet, nosaltres només fem hits, i de fet, només fem les tornades, els estribidos de les cançons. No fem ni... Jo, per exemple, aquesta cançó que et proposem no me sé ni l'estrofa. O sigui, no...
1: Només la part que tothom canta.
16: Sí, clar. Bàsicament...
0: El hit situació... del hit,
16: sí,
0: bàsicament.
16: Sí, el hit del hit, o sigui... Tenia un amic DJ que em deia treus tota la palla i només que estiguis tot el rato a dalt, a dalt, a dalt, a dalt. I això és el que fem amb Diversiones.
1: I quina cançó es tracta?
16: Doncs La nena de Conte, sí. Tenia tanto que darte.

0: De fet, és una cançó com superalegre i tothom la relaciona a...
1: Sí, amunt i avall.
0: Però és una cançó molt trista.
2: Sí.
1: Saps de què parla o no?
0: Sí, sí, aquesta... Bueno, és la pèrdua d'una gestació, o sigui...
1: Mentida? Sí, és una cosa que volem parlar perquè...
2: Jo ho pensava també.
0: És un de...
1: Una, com es diu, un efecte Mandela, no?
2: Uau, és una mentida més gran que una cosa.
0: És un, com es diu això,
1: una fake news, com es digui. Sí, que una llegenda que s'ha fet gran...
0: Doncs jo ho tenia entès així.
1: Jo també.
0: De fet, en el programa que col·laboro, ho vaig buscar, i per no cagar-la i fer com avui, que l'he cagada, doncs ho vaig dir, i allà me van seguir el rotllo, no com vosaltres, cabrones, que he dit...
1: Perquè vam mirar, perquè ens va passar que tots pensaven que parlava d'això, i ho vam mirar i ens vam quedar sorpresos de veure que no era així. Que no era així, que parlava d'un desamor, vaja.
2: Sí, sí. També he de dir que hi ha moltes versions al voltant d'això. Jo també n'havia escoltat una altra que era que anava per a un gat que va perdre. Es veu que aquesta tampoc és massa real, per lo que siga, però no.
3: I el que he vist són molts memes amb aquesta cançó, rotllo, el iogurt que se't queda mig caducat a la nevera, tenia tanto que darte, o sigui...
1: I, de fet, és la pròpia Mai Meneses, que és la cantant de Nena de Conte, que explicava això, que hi havia una llegenda, però que no és mentida, que era una cançó irònica, d'amor, i no de...
0: Uau, em sento molt millor,
2: Sí? A que sí?
0: Sí, hòstia, quan la canti...
4: Ara tothom ha tingut els pares a dalt!
1: Perquè aquesta cançó la feu en el repertori de Diversiones, i és un moment àlgid.
0: És un dels moments àlgids, sí, sobretot la tornada, no? Que, bueno, això és...
3: Els nananes que sempre funcionen.
0: Els nananes i els lololos a nosaltres és com... És imprescindible.
1: De fet, vosaltres sou de l'Empordà. Ara fa 2 setmanetes va estar Nena de Conte cantant allà en un festival.
0: Sí, va estar a l'Empordà Music, sí.
1: Veu anar o no?
0: No, perquè teníem bolo i són amics els que ho munten, la gent dels Voltors i també de Midnight. De fet, ens hi conviden i també som de la resistència que diem no creiem que sigui el nostre espai, tot i que és un festival amb molta penya d'allò, però ens sentim més còmodes en places majors i en embalats i no... Avui, perquè estem envoltats de gent jove, allà hi ha molta gent jove que va haver què fan aquests senyors grans aquí cantant cançons dels meus pares i els meus avis, no?
1: Però bueno. Cançons que tothom coneix, és a dir, potser cançons de fa 40, 50 anys que no saps ni quin artista ni quin grup era, però que tothom coneix, tothom ha cantat alguna vegada.
0: Sí, sí, la fórmula nostra és això, recuperar hits de tota la vida i cada cop diferenciar-nos a més de totes les bandes que estan sortint moltíssimes de versions de gent jove, que sí que fan els hits dels últims anys. Nosaltres intentem doncs, anar més cap a la Salvatana, els Montgrins, el Principal de la Bisbal, i aquelles versions més típiques i tòpiques, portar-les a un àmbit més rockero, de banda de rock, que fa aquest tipus de versió de cançons que tothom coneix i que són himnes de moltes generacions. A nosaltres ens agrada molt que en els nostres bolos hi hagi gent de 70 anys que se senti còmode i gent de 15 anys que se senti còmode o mai nada. Aquesta barreja que ningú se senti discriminat o que en qualsevol moment pensi que faig aquí, sóc un boomer o al contrari, que faig aquí amb el meu pare cantant. De fet, passa això, jo també he jugut amb això, veig a filles o fills que miren les seves mares i estan allà com a loques donant-ho tot i dir, la teva mare surt poc, deixa-la, vull disfrutar. I no, en aquest sentit estem molt contents perquè hem agafat un target molt, molt gran de penya i que se sent còmode als nostres concerts.
3: I veieu si la gent sap les lletres de les cançons, però són aquestes mítiques que penses que te les saps, però no...
0: Bueno, és que al final són cançons tan conegudes que si no et saps la cançó te la pots inventar i no passa absolutament res.
3: Exacte. Vull dir,
0: al final, no és també que hi ha quasi tot el repertori és en castellà o algun en català, i fem algun anglès, però quan nosaltres diem inventeu-vos la lletra, o sigui, watching eye, vosaltres no, perquè heu estudiat ESO i aquestes coses ja
3: ningú...
0: I mireu...
1: Que és del pup i del cou.
0: Sí, clar, nosaltres venim del cul. Vosaltres ja heu mirat sèries en anglès. Vull dir, la meva filla, o sigui, ella veu les sèries en anglès. És com ja ho té integrat, no? I nosaltres no, nosaltres venim d'una generació que ens ho inventàvem, totalment nosaltres dèiem U2, no YouTube, saps? O sigui, venim d'aquesta generació.
1: I de fet aquesta cançó deu ser de les més noves del 2008 del vostre repertori.
0: Deu ser de lo més modern que fem.
5: N'hi ha del 1970...
0: 68, 67, 70, 80...
1: Clar, això sí, potser gent que s'està escoltant pensa, Nena de Conte, però no és un one hit wonder, perquè en té molts més, perquè, per exemple, aquesta que és del 2008, però 2 anys abans, 2006, sí que van fer una cançó que parlava d'un avortament. Aquesta sí, que estrella estarà dels Nena de Conte, que a més van tenir una relació perquè eren parella, el 2010 es van separar, va seguir la Mai en solitari, i aquesta, que el tenia tanto, és segurament el seu gran hit, i a més és una de les cançons que més ho ha petat a nivell espanyol dels 2000, que això, òbviament, també això ho veieu quan ho toqueu en directe.
0: Nosaltres la posem en un medley de temazos, i aquesta cançó és una d'aquelles que, no sé, també a l'oreja, també de lo més modern que fem, són com himnes que veus que les generacions més jovenetes la tenen com molt... que també és una cançó antiga.
1: Sí.
2: Però és que ara s'ha convertit molt en meme, també, perquè ara, quan parles d'algú, jo que sé, algú amb qui vas coincidir al col·le o que fa molt de temps que no el relaciones, ara el que es porta és dir, en què estrella estarà? En plan, on estarà? Però això s'ha repescat molt més,
3: i també. I que, a més, tota aquesta música és la música d'anar en el cotxe amb tons pares i escoltar la ràdio quan eres petit i se't queda.
1: I ara doncs, parlava...
0: Que guai, això deu ser el que es passa a nosaltres, perquè a vegades veiem gent jove cantant, i jo dic, però on l'han escoltat, aquesta cançó, no?
1: I, de fet, mira, anem a repassar, perquè vosaltres aquest agost, setembre, no pareu. De fet, tenim el Diverland, el Diver Beach, aquest agost, el Diverland, el setembre, que li hem uns cristos de flipar.
0: Sí, intentem sortir de la zona de confort, que són les festes majors, i muntar eventos com nosaltres, com propis, no? La Diver Beach és una cosa que fem a la platja, on tothom ve amb una temàtica de color, on hi posem 15-20.000 persones, és una bogeria, és com una trobada social, com les Havaneres de Calella, doncs és com a final de temporada d'estiu a la Costa Brava. I llavors el Diverland és un festival propi, que fem un càmping, el tanquem, i durant 3 dies la gent ve allà i els hi donem, doncs, concerts, tallers, per la mainada, pels que venen a lligar, pels que venen a...
3: Té un autorisme, també?
0: De tot.
3: També.
0: No, i és guai, la gent ve vestida dels 80, es decoren, és una bogeria, fem aeròbic a la primera hora, fem...
1: I també canteu, com ara Galbert, Checo...
0: Cal que cantem.
1: Home!
2: Clar,
0: però
2: sí.
0: Nosaltres hem cantat mai, llavors us demanem que ens ajudeu a cantar. Llavors també que els tècnics i la
1: que
0: producció cobrin els micros... A veure, Checo, comença. A veure què hauríeu de fer. Molt bé.
1: No t'ho trobes. Anirem per feina, perquè si no la meitat us farem seguir sols.
0: Buscando en el baúl de los recuerdos. Ara.

0: bueno,
1: de València i Múrcia, són de València
2: i Múrcia. Que sí, m'ha de fer, clar que sí.
0: Veus que són quatre acords? Ara, per exemple, n'hi ha una molt de moda, que és aquesta roda que l'escoltava l'altre dia i deia... com és, no? No puedo vivir sin ti. No, la sabem?
3: No hay manera.
0: Estan cantant elles.
3: No puedo estar sin ti.
0: Com es diu el tècnic?
3: Tomàs.
0: Tomàs. Tomàs.
3: Com et dic?
0: Et dic Tomàs, no?
3: Tomàs. I què veus? Ginebra en Coca-Cola.
0: Aquesta no la sabem, no, hòstia.
3: Això està molt transparent. Doncs deu ser Ginebra, això.
2: Jo crec que ara sí ho hem deixat així dalt.
1: És això, tope, heu de tornar.
2: Heu de tornar. Moltes gràcies per este debut a la ràdio.
0: L'any que ve fem una secció i nosaltres anem fent el merda. Anem
2: diran, jo no sé, demanem disculpes a la gent per lo que acabeu d'escoltar, però en directe sonen molt millor perquè no estem nosaltres cantant en ells, bàsicament. Moltes gràcies, Orquestra de Diversiones, i tornem el dimecres que ve en una treu en Hit Wonder. Ara anem a veure com es donen treva els nostres convidats d'avui. Alvar Bocata.
4: Treva. Cessació temporal d'hostilitats entre amics que estan en lloc.
1: Avui, per primera vegada aquesta temporada, sortim del cau, del nostre estudi de ràdio, i anem a visitar un dels locals de moda de Barcelona. El seu èxit ve donat, entre altres coses, per un plat que enamora tothom, els macarrons. Plat que han tastat personalitats com la Muixca, Joan Laporta, Juliana Canet o la Rosalia. Avui, la Treva, hem vingut a conèixer una mica més els secrets del Bar Bocata.
5: Aquí el plat del dia que més funciona són els macarrons. Per això fotrem una gran macarronada. Nosaltres, quan érem petits, les iaies dels nostres amics ens feien macarrons. Perquè ven així les influencers i pengen fotos. Lucas, quantes cullerades hi fots?
6: Si penges la petjada i menges macarrons,
1: ells són l'Oriol Fernández, el Lucas Urmeneta i el Quim Crespo, que és el que està aquí amb nosaltres avui. Com estàs, Quim?
7: Què tal, com esteu? Merci, encantat de ser amb vosaltres.
1: Dos anys i mig des que veu obrir aquest Bar Bocata on estem avui, el número 1, però clar, no sé si us esperàveu aquesta rebuda espectacular que hi ha hagut en aquests dos anys i mig.
7: Sí, vam obrir exactament com dius, fa dos anys i mig, i bé, ha estat una sort, un encert i un privilegi poder viure això, i esperem que duri més, que puguem fer-ne molts els que toquin, però que puguem seguir visquent, passant-nos-ho bé, que és el més important.
1: Nosaltres som la Treva, i jo crec que aquest lloc és un lloc on molta gent es dona treva, on desconnecta, on descansa, però la pregunta és, tu com desconnectes de la feina de restauració del Bar Bocata a tot arreu?
7: Bueno, aviam, el sector és complicat, no? Sempre és exigent cada dia, no és difícil desconnectar, però bueno, jo crec que ara estem entrant en un tram on sí que ho tenim tot més controlat i sense desconnectar mai del tot i sense cada dia no deixar de ser-hi, però sí que estem començant a dominar més la situació, no? Perquè sí que és cert que al principi sempre som més caòtics, però va amb el sector, llavors descansar poc.
1: Sou de Banyoles, com arribeu aquí a Barcelona? Per què veu caure aquí al Travessera de Gràcia?
7: Nosaltres ja havíem estudiat aquí a Barcelona, o sigui, som de Banyoles, però ja havíem estudiat, per tant ja havíem viscut a Barcelona, i va ser una mica d'atzar. Nosaltres i l'Oriol vivíem just al carrer de darrere i vam trobar aquest local a un minut de peu de casa, i va ser coses de la sort, no? No ni ho esperàvem ni ho buscàvem, i va ser aquí com hagués pogut ser qualsevol altre punt de Barcelona, no ens importava, però va ser aquí i ha estat ben rebut i ha estat una sort.
1: I després arriba el Lucas, que és el xef. Com us coneixeu amb el Lucas? Com apareix?
7: Amb el Lucas ens coneixem, amb l'Uri som amics de Banyoles des dels dos anys, anàvem a la guarderia junts, i el Lucas el coneixem un mes abans d'obrir, i és una gran sort perquè ni jo i l'Uri sabem cuinar, llavors realment... Sí que tenim molta voluntat, però cuinar no ho dominem gaire. Llavors, conèixer el Lucas un mes abans d'obrir va ser la nostra gran sort. És una sort que estiguem els tres, que som com tres germans, i espero que puguem estar ja de per sempre, tota la vida junts.
1: Però, perdona, llavors com ho anàveu a fer sense saber de cuina obrint un restaurant?
7: Bueno, amb voluntat. Nosaltres inicialment només volíem fer entrepans, però el Lucas és qui ens va donar aquesta visió de que havien de fer, a més, doncs, un seguit de plats i recuperar o fer gala de la cuina catalana.
2: Que al final també hem vingut aquí perquè és un lloc on la gent es dona treva. Ara ja teniu dos locals a Barcelona, un també a Massorrer. Vos esperàveu este fenomen? Com s'explica això?
7: No, nosaltres volíem obrir un bar per treballar nosaltres. Vull dir, no, ja et dic, si no érem ni cuiners, imagina't, no esperàvem que fos un èxit o que fos anés tan bé, no? Res, estem molt contents i esperem que ara en són dos i mig, doncs que en puguin ser algun més, i que ens ho seguim passant bé fent-ho, i ja està, i que puguem cuidar la gent que ve cada dia i ja està, poc més.
8: Mira, dèiem abans que porteu amb això 2 anys i mig.
7: Sí, exacte.
8: Jo vaig arribar a Barcelona fa 3 i per mi el bar Bocata és com que des de que vaig arribar és com una insígnia, en plan, tothom al bar Bocata, ara el més sí. Cool. Què heu fet a nivell màrqueting perquè tothom sigui com... No, és que anem al bar Bocata, que és lo xulo, és el moderneu de Gràcia, què té?
7: No hem fet res, ni hem pensat res, tampoc. Però diem a tot que sí, tothom que vol venir i que vol fer coses, diem que sí. Ens agrada fer moltes coses més allà del local, és a dir, fer com esdeveniments o col·laborar amb marques. I res, i posem, com que hi dediquem moltes hores i dediquem molta, i ens agrada molt, doncs suposo que d'aquí que haguem ser tan pesats i que estiguem doncs, a tot arreu, no?
8: És que és una mica com era abans el bar Gijón a Madrid, que jo estava sí. Tothom del cercle, diguem-ne, sí. I és com una mica la casa.
7: Clar, a vegades ens agrada que sigui com un, tingui un punt d'Ateneu, sempre diem, no? Que no sigui només un... sinó que sigui un club social o més com bar, no? Que tingui... doncs que sigui lloc de trobada on la gent es coneix, on la gent comparteix coses, més enllà del menjar, que tingui aquest referent cultural o social, evidentment és brutal, a mi ens encanta.
1: Parlaves que al principi anàveu a fer només entrepans, arriba el Lucas i també arriben els macarrons. En quin moment arriben? No sé si quan arriba el Lucas proveu els seus macarrons i és perfecte o aneu afinant amb el temps.
7: No, els macarrons hi són des del primer dia. Sí que eren molt bons i tothom, però al principi sí que és cert que el producte que més ressò tenia era la truita de patates. Uh-huh. Ara ja ha quedat en un segon pla i els macarrons doncs, fa un any, i sobretot gràcies a la Porta, que va venir a cuinar-los i tot, doncs això l'he agafat, òbviament, doncs, ho coneix tothom, els macarrons a la Porta, sí.
1: Perquè clar, no sé si costa més, per exemple, una truita de patates, uns macarrons que agrada a tothom, està a l'alçada, sempre es compara potser amb els macarrons, amb la truita de l'àvia, i això sempre està al nivell molt alt.
7: Hem de sempre diem que a Barcelona hi ha cuina molt bona i cuina molt més elaborada que la nostra, o sigui, molt més... O sigui, no som un restaurant gourmet, no? O restaurant d'estrella Michelin. Som un restaurant-bar que fa menjar tradicional i senzill, de la millor i amb el màxim carinyo i de la millor forma possible i amb la mà del Lucas, no? Llavors, aquesta és una mica la nostra gràcia.
2: I crec que també un dels punts forts que té el bar Bocata és la decoració, perquè evoca molt els bars de tota la vida. Crec que havíem arribat a un punt en què tots els bars buscaven ser blancs, pulcres, que havien perdut la personalitat. Això va ser adrede, lo de tornar un poc a l'estètica?
7: Sí, nosaltres abans d'obrir el bar Bocata vam anar molts cops a Madrid. O sigui, la nostra inspiració era a Madrid. I de fet la contrasenya al wifi des del primer dia aquí és bar madrileño. O sigui, nosaltres, aquest era l'esperit.
1: Falten els toros i el pernil. Sí, aquí vam dir que no?
7: Un temps vam tenir un toro. Vam tenir un toro, s'ha de dir, però som molt catalanistes, però teníem un toro perquè ens feia gràcia. I teníem aquesta idea de fer un bar madrileño a Catalunya, estimant per sobre tot Catalunya, però sí portar aquesta inspiració de Madrid, que aquí potser havíem pensat que potser s'havia perdut o que culturalment allà ho defensen més, no? I això, amb aquesta idea, juntament amb l'Oriol Gallar, que és el nostre interiorista, doncs va fer aquest maig i ha sigut un local que a mi especialment m'agrada molt.
1: Aquí ha passat molta gent, entre aquestes persones també en el darrer any, la Rosalia, que no sé com va anar això, si te la vas trobar, si ja us van avisar abans o com va aparèixer.
7: Sí, ens avisen abans, rebem una trucada, una hora abans que arribi ella, però no ens diuen que és ella, ens diuen que no recordo el nom, però una actriu. Diuen, vindrà aquesta actriu, que és Violeta, crec que és la Violeta Magrinyan,
1: sí.
7: Que, de la Isla de las Tentaciones.
1: Sí, sí.
2: Ella és de Mujeres, Hombres y Viceversa, però també va estar a Supervivientes.
7: Doncs ella, bueno, no ens truca ella, sinó ens truca com la seva representant, i ens diuen que vindrà la Violeta. Nosaltres, d'acord, diem si vol una taula normal, si li preguntem, diu sí, una taula normal. Doncs, total, li fem la reserva i al cap d'una hora apareix la Rosalia. Nosaltres deduïm que realment... Que
1: i la Violeta no.
7: Que no, era, no, la Violeta era com un avís fake per part de Superliga. De la gent de la Rosalia, com perquè tinguéssim una taula una mica. Realment va seure aquí darrere. Que no, que està entremig, al mig del local. No va estar camuflada, ni amagada, ni res. Simplement entremig de tothom.
1: Però clar, fins i tot ella, bueno, hi ha una imatge que no sé si li fas tu o qui li fa, amb el logotip del bar Bocata al front. Que això, clar, aquesta promo val milions, pràcticament.
7: Ella arriba molt tard i demana molt de menjar. Llavors hi ha, crec que és l'entrepà de botifarra, que no se l'acaba, i el demana per endur. I quan el demana per endur, jo li porto pues una bossa, no?, l'entrepà, i unes enganxines. I al cap d'un minut o dos, li torno i li dic, si ens podríem fer una foto. Quan ens hem de fer la foto, jo premo el botó i en lloc de fer foto, faig coses com premes molt el botó a l'iPhone, sí. Fa vídeo, no? pues, i és quan surt el vídeo i ella tenia el logo aquí i surt el vídeo aquest que jo m'equivoco, li dic, hosti, perdona, tant, i ella va amb la pegatina de Barbocata sí, al front, que evidentment pues, va ser molt, molt xulo, no? I vam estar molt agraïts.
8: Que ara la gent a Nova York pot conèixer el Barbocata i un restaurant de tota la vida aquí a Barcelona.
7: Sí, bueno, no sé si ens coneixen a Nova York, però sí, si ens coneixen, evidentment és gràcies a la Rosalía.
8: I no ens fa por, ara mateix que parlàveu de la personalitat que té aquest bar, que és com fugint una mica del rotllo aquest, que era més despersonalitzat, no ens fa por que ara es converteix en un lloc més de guiris, que tothom vingui?
7: Aviam, aquí hi ha grans bars que a nosaltres ens agraden molt, com el Cañete o el Paco Meralgo, que són bars que treballen, per dir-ne dos, no? Que són bars-restaurants que fa molts anys que funcionen i que evidentment, pues, a Barcelona hi ha un punt de gent que ve de fora, no? I que la visita i que per tant, també va als els llocs més emblemàtics. Nosaltres no estem al nivell d'aquesta gent, però aquests restaurants tenen, a part de gent local, també tenen molt de guiri, no? Evidentment, nosaltres som conscients que una part de guiri, doncs, que no teníem el primer any perquè no ens coneixia ningú, doncs que anirà entrant. Però, òbviament, això ha de poder conviure amb un fet que sigui un lloc on et reuneixis i et trobis amb gent local. O sigui, això és un punt capdalt de la nostra idea, però tampoc hem de tancar la porta i sabem que Barcelona és una porta al món, llavors hem de també doncs, posar el nostre entre la gra de sorra sense que es perdi la personalitat. Evidentment, és trobar aquest equilibri.
1: Hi ha vingut gent aquí preguntant, quina era la taula de la Rosalía? Ens volem asseure on es va asseure ella o no us ha passat?
7: Sí, sí, sí. Molta gent ho pregunta. On el Jan va fer els macarrons? On estava la Rosalía? Sí. És un reclam al final, no? La gent li fa gràcia. I evidentment ens hem fet coneguts per majoritàriament per aquestes coses.
1: Però sí que és veritat que hi ha anat molta més gent que potser moltes no ha transcendit, perquè igual no hi ha hagut fotografia, no hi ha hagut vídeo, i per aquí ha passat gent que no ha sortit enlloc. No sé quines personalitats diries que han passat per aquí i que no han fet la foto de rigor o el punt d'influencer.
7: No ho sé, tampoc és que tampoc en recordo molt, no? Però sí que ve molta gent que ve cada dia, gent del barri, gent també gent del món del futbol... Però bueno, els que, són els que ja coneixeu, els que tothom coneix són els que venen i encantats que vinguin, com qui no ha vingut o com qui ve més recurrentment. Per tant, nosaltres del primer a l'últim intentem tractar tothom de forma fantàstica i que vingui qui vingui ja és un gran premi per nosaltres. O sigui, el premi és poder servir menjar i poder veure gent, que això és un gran senyal en el nostre sector.
9: I tu, per exemple, quan vas de viatge o fas escapades o el que siga, intentes també fixar-te en els llocs on vas a menjar de, ai, això m'agrada, ho incorporaria...
7: Sí, és molt complicat no fer-ho. Sí, aquí a Barcelona i quan viatges i en tot moment et fixes. I moltes coses que hem fet aquí són inspiració en d'altres llocs, evidentment. Doncs sí, sempre estàs, quan vas a menjar mires coses. Sí, és sempre, la feina sempre la portes a sobre. Com vosaltres segurament veieu un podcast, una entrevista, tot, doncs realment observeu coses, patrons que voldríeu repetir. Sempre passa, sí.
9: Com per exemple, què t'agradaria que tinguera el Barbocata de cara al futur?
7: Hòstia, aquesta pregunta no sé quina et diria, però sí que m'agradaria, és una tonteria, però m'agradaria tenir una terrassa al sol. O sigui, m'agradaria tenir una terrassa al sol a prop del mar. O sigui, m'agradaria poder veure el mar. Treballant i veure el mar, això m'agradaria, almenys, no sé si tot l'any, però sí que a l'estiu m'agradaria poder treballar i veure el mar. Sí, una cosa...
8: Un xiringuito Barbocata 3.
7: Sí, un xiringuito estaria bé. Sí, sí, sí, sí. No ho descartem, ojalà. Així, amb el banyador i poder tirar-nos a l'aigua, sí.
1: De fet, el vostre creixement també ha vingut molt donat per les xarxes. Molta gent que ha compartit, que us ha trobat. I això també us ha fet que ho pateu molt a la generació Z, que és una generació que moltes vegades costa d'arribar i que consumeixin moltes coses. Vosaltres aquí sí que ho pateu, en aquesta generació.
7: Sí, nosaltres és que les xarxes és algo que nosaltres hem fet servir la feina, però que hem fet servir el nostre dia a dia. Llavors, jo crec que totes les marques o tota la nostra generació, per dir-ho així, i gent encara més jove que ve per darrere, tot el que fa, sigui laboral o no laboral, ho explica o ho transmet a través de les xarxes. Per tant, jo crec que és bastant normal i orgànic que totes les marques que veiem néixer tinguin una gran relació amb el món digital.
9: I us heu trobat certa animadversió per part de gent de la restauració?
7: És que no. Ni molt menys. No, mai, al contrari. No, gens, però també és que nosaltres treballem molt nosaltres i no tenim molta, saps? No tenim temps tampoc a relacionar-nos molt. Sí que tenim molta relació, per exemple, amb la Martina Puigverd de les Cols, que sempre ens ha tractat molt bé i ve molt sovint, però en cap cas hem sentit res, al contrari. I nosaltres sempre que hem pogut hem intentat ajudar, no? Perquè al final és un motor important de la ciutat i hosti, Barcelona, els bars i els restaurants, jo crec que tenim un nivell molt gran i entre tots hem de mantenir.
1: Abans parlaves de Joan Laporta, que va venir aquí a fer els macarrons, però no és l'única vinculació amb el Barça i Barbocata. De fet, només entrar, a la dreta hi ha una samarreta del Barça. Aquí s'han celebrat títols o han vingut a celebrar el Barça femení. I, a més, també hi ha una penya, una vinculació amb el Barça aquí al Barbocata.
7: Sí, sí, nosaltres tenim la penya que es diu Casa Blaugrana, que hem fet diferents accions al llarg d'any, any i mig que portem. Una d'elles va ser quan el Barça va estrenar va tornar al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, vam fer una rua que va travessar tota la Diagonal amb una comparsa, amb música, vam posar 1.000 persones, que va sortir d'aquí aquí a la Diagonal fins al Camp Nou. Això som molt del Barça, i per tant tot el que fem pel Barça ho fem d'acord, i ens encanta que la ciutat, que tothom es volqui amb el Barça, perquè pensem que com a defensors o com a volem que el Barça aconsegueixi els màxims èxits possibles, si tots remem, doncs ho aconseguirem, no? I el Barça és, treballar amb el Barça és fantàstic, ojalà pugui ser tota la vida.
1: I com va sortir lo de Joan Laporta venint aquí a la seva campanya? Veu ser vosaltres? Va ser ell que va dir, va, vinc cap aquí?
7: No, va ser fortuït. Jo crec que Laporta va fer una campanya a les eleccions bastant curiosa, perquè també va anar a Mercabarna, va fer com una mica com si fos un polític, no? I va venir aquí a fer macarrons com si fos l'alcalde, una mica com una campanya política. I va sortir, una gent de dins del Barça a la seva campanya ens ho va dir, ens ho va proposar, i llavors ens va encantar, ens va semblar una idea brutal, perquè a més en Laporta nosaltres l'admirem com a president, tota la feina que ha fet ara i la primera etapa, per tant som laportistes, defensem el que ha fet el Barça, per tant que vingui aquí per nosaltres és de puta mare, no? Res a dir.
9: I igual que abans parlàvem que heu canviat l'estètica, no?, a tornar al bar tradicional, també heu canviat l'era del menjar de luxe dels influencers, perquè abans era tot com estrella Michelin, això era com el que era postureig, i ara és menjar de casa de l'àvia.
7: Sí, realment... ara ha canviat realment el menjar català, el menjar més petit, més amb tapes, més per compartir. Sí que és veritat que ha viscut un boom, molta gent ho fa, i el menjar català està de tot, per tant jo crec que i democratitzar aquest menjar i que el que sigui o el que sigui tendència és el que sigui més fàcil d'arribar a la gent també està bé, perquè quan tu només llueixes de dir, que no vull dir res, no, però no tothom pot anar setmana rere setmana a un Michelin, tot i que d'aquí animo que la gent hi vagi, perquè realment les experiències són gourmet i excel·lents, no? Però que el que sigui tendència sigui més democràtic també està bé, no? I que arribi tothom, doncs també és una cosa que crec que està, que ajuda a que tothom pugui gaudir i fer oci.
8: A Gràcia i a Costa, però com podem trobar una taula al Bar Bocata un cap de setmana?
7: Jo rebo cada dia, o sigui a Costa, però rebo cada dia molts whatsapps. Jo faria públic el meu número, però no. Però no és tan complicat. Amb una mica de previsió crec que és possible. I si no, doncs ara que és estiu crec que és més fàcil.
1: Clar, esteu en el Barbocata 1, Barbocata 2, també a Massorrer durant tot l'estiu. Sí. I aquí no estem ara mateix, vam parlar que ens van visitar fa una setmana, el Club Social Carme, que aquí també Exacte. Es fan concerts, miniconcerts, podríem dir, no? I a més una segona temporada que ja ens van avançar, el nom de l'Osa, Tiets... Com apareix també aquesta vinculació amb la música i que vinguin artistes aquí a cantar i a tocar?
7: Això és una idea és una gran idea del Bernat Dausà, que ell és qui és el pensador... del Club Social Carme, i ens ho proposa, ens diu, hosti, m'agradaria molt que el Bocata fos el lloc on sempre hi hagués les actuacions, i a nosaltres ens va semblar una idea brutal, en tot moment vam dir-li que sí, que estàvem encantats, i aquesta primera temporada ha anat molt bé, és una idea molt bona, i per donar veu a la música catalana, i sí, evidentment ens farem una segona temporada, nosaltres estem, que si compten amb nosaltres i compten, estem encantats, i l'important és que es facin coses que tinguin un sentit i un treball, però que es facin coses és fantàstic per la ciutat i pel país.
1: I ja per acabar, quan Marc Ribas va tancar el cicle de el joc de cartes, van sortir molts noms a la palestra. On era el teu? Què hi ha de cert aquí? No va passar? Va haver-hi trucada? Es va treballar o no?
7: No, jo vaig al càsting, o sigui, a mi em va trucar, me'n recordo, estava aquí treballant, eren les 8:45, diria, i em ve un cambrer i em diu, mira, un dels companys, no? I m'ha dit, t'han trucat de TV3 que volen parlar amb tu. I de TV3 o d'on, no me'n recordo ara exactament. I sí, jo vaig trucar al cap d'un... Em va fer il·lusió, no vaig dir, hosti, vaig trucar al cap de mitja hora, quan va baixar una mica la feina, i em van dir, hosti, estem pensant en el teu nom, junt amb altres, per fer el... No,
1: el joc de cartes.
7: Sí, i vaig a fer el... Com es diu això?
1: El càsting.
7: El càsting, sí. I m'ho vaig passar molt bé, em va agradar molt. Tinc el vídeo i tot, i va ser molt divertit. I van finalment agafar un altre, no?
1: L'Arnau Peris.
7: Exacte, sí. Però em havien dit, o sigui, estava entre l'Arnau i tu. O sigui, em van dir...
1: Està a punt, no?
7: A punt, vaig quedar segon. Crec que, o sigui, ja es pot dir, jo crec. I sí, m'ha fet il·lusió. M'hagués fet il·lusió, però, bueno, molt content per l'Arnau. I sí, sí, evidentment, és cert, sí, sí.
1: Per tant, no tanques una experiència televisiva en un altre format.
7: No crec que això a vegades passi un cop, no sé, però no em tanco, nosaltres no ens tanquem a res, no. Sempre, si creia, si podem fer un bon paper i podem ajudar, encantats de la vida.
10: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava per tu.
1: Doncs avui hem sortit de l'estudi de ràdio de la SER, hem vingut al Bar Bocata número 1, que recordem està a Travessera de Gràcia 86, també Bar Bocata 2 a Diagonal 343, també aquest estiu a Massorrer. I Quim, gràcies per haver-nos rebut a casa teva.
7: A vosaltres, esperem que passeu un bon estiu.
9: Ja et trucarem per a demanar taula.
7: Exacte, ara us passo el telèfon. No?
9: Moltes gràcies.

0: Norte y en el este han bajado. Y de hecho, tanto en el Principado de Asturias como también en Cantabria, algunas temperaturas diurnas incluso se quedarán por debajo de los 25 grados. Hoy las nubes, sobre todo, las encontramos en el norte peninsular, donde están dejando algunas precipitaciones. En el resto sol, aunque en puntos de montaña ya tenemos nubes convectivas y una tarde más, esperamos tormentas en el este peninsular que podrán ser fuertes tanto en los Pirineos como también en la Ibérica. También se podrá escapar algún chaparrón en Mallorca. Los vientos alisios seguirán soplando con intensidad un día más en Canarias.
1: Además, en unos minutos vamos a explicar con expertos cuál es la forma más eficiente para mantener nuestra casa con la temperatura adecuada. Aire acondicionado, ventilador de techo, ventana abierta de vez en cuando, lo contamos a partir de las 2:30.
2: Hora 14, con Javier Liébana.
1: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández, pendientes de Ucrania, donde los bombardeos rusos han dejado 17 muertos en Kiev.
3: Estamos ante uno de los peores ataques de las últimas semanas. Ofensiva que deja, como dices, 17 muertos en las calles de la capital ucraniana. Zelensky reconoce que sus defensas no han podido derribar ni uno solo de los 24 misiles balísticos que ha lanzado Moscú, y la policía se ha incautado de uno de los mayores alijos de metanfetamina registrados nunca en Europa. 2,5 toneladas escondidas en líquido de vainilla.
4: Lo que se consideraba a nivel europeo como una amenaza, que es la metanfetamina, ya no es una amenaza, es una realidad.
3: Es el inspector jefe de la Policía Nacional, Alejandro Martín. Los 13 detenidos pertenecen a una rama del cártel de Jalisco que ha sido desarticulada en Cataluña.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
2: Hora 14. A la cadena SER y SER Cataluña. Hora 14.
5: Què tal? Bona tarda. Hi ha terratrèmol polític a la ciutat de Girona perquè s'han filtrat uns àudios del candidat d'Esquerra Republicana, Marc Puigtió, criticant el seu partit. Són notes de veu on Puigtió assegurava que tenia la intenció de fer fora a tots els seus companys de la secció local.
6: Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra, i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
5: Esquerra li han obert un expedient i serà el comitè ètic del partit qui dictamini els següents passos. La Policia Nacional ha desmantellat una branca del càrtel de Jalisco que tenia un laboratori clandestí de metamfetamina al Manar, a Lleida. És un dels laboratoris per produir aquesta droga més grossos que s'han trobat a Europa, i hi ha 13 detinguts.
4: Lo que se considerava a nivell europeu com una amenaça, que és la metamfetamina, ja no és una amenaça, és una realitat.
5: Segons ha explicat la policia, els criminals havien aconseguit introduir 2,5 tones de droga camuflada al líquid de vainilla procedents de Mèxic i que entraven a Catalunya passant per França. La ciutat de Badalona desplegarà més de 600 càmeres de videovigilància a partir de l'any que ve, ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, a l'Aquí Catalunya.
7: Estem augmentant el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana. Ara al setembre s'incorporen al carrer, surten al carrer 24 nous agents. Ara estem fent exàmens per 50 places més, i un dels compromisos era també la instal·lació de càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial.
5: L'objectiu, assegura el Viol, és acabar amb la delinqüència a la ciutat, tot i que diu Badalona és una ciutat segura. I el Laboratori Forense de Catalunya ha batut un nou rècord d'activitat. L'any passat va analitzar més de 6.700 casos, la xifra més alta de la seva història. És un laboratori que és també referent en investigació d'agressions sexuals. Asseguren des del centre que la xifra s'ha duplicat en els últims 10 anys. I abans de començar a detallar tota aquesta informació, mirem al cel amb la Núria Saro. Què tal? Bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Els núvols van creixent en punts de muntanya i una tarda més esperem ruixats i tempestes. Avui, sobretot, es quedaran concentrades al Pirineu, podrien baixar al Prepirineu, i també els ruixats poden ser intensos i forts al massís dels Ports. Tempestes que un cop més estaran acompanyades de calamars i inclús de ratxes molt fortes de vent. Pel que fa a les temperatures, avui seran similars a les d'ahir, unes màximes al voltant dels 32 graus a la costa, i a l'interior es mouran entre els 33-37. Demà serà una jornada complicada. Ja al matí tindrem algun ruixats, però serà especialment després de dinar, quan els ruixats i les tempestes podran afectar bona part del territori. Molta precaució, perquè podran ser molt intenses. Molta precaució, especialment en zones inundables.
5: Gràcies, Núria. De fet, sàpiguen que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat perquè es preveu intensitat i acumulació de pluja en les properes hores. Això pel que fa al temps. Ara ampliem tota aquesta informació amb en Víctor Valero, la tècnica. Escolteu l'Hora 14 de SER Catalunya. El saluda Laura Pons.
2: Hora 14.
5: Hi ha polèmica a la secció local d'Esquerra Republicana a Girona perquè s'han filtrat uns àudios a les xarxes socials del seu alcaldable a la ciutat, Marc Puigtió, on assegurava que tenia la intenció de fer fora a tots els seus companys de partit.
9: Jo aquell dia et vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. I t'ho vaig explicar fent el cafè. Et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
5: Sobre el logo d'Esquerra perquè m'han de pagar la festa, deia literalment Puigtió en aquests àudios, qui, submergit en aquesta polèmica, s'ha vist obligat ara a escriure una carta demanant disculpes i posant-se a disposició de la militància per reparar la seva confiança. La direcció, de moment, l'ha expedientat Júlia Domènech.
10: La conversa amb Puigtió és amb un jove vinculat al portal web d'extrema dreta Girona Perduda, amb qui l'alcaldable havia quedat per fer un cafè. Arran de la publicació d'aquests àudios, Esquerra ha activat els mecanismes interns previstos per aquests casos. El comitè d'ètica es va reunir ahir a la tarda i va decidir obrir d'ofici un expedient per analitzar els fets. Ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, a Catalunya Ràdio.
11: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
10: A partir d'aquí, fons d'Esquerra asseguren a la SER que el procediment seguirà totes les garanties establertes. Ara està per veure què decideix el responsable de compliment més enllà d'obrir-li un expedient. No es descarta que la gravetat dels fets obligui a la direcció a cessar-lo i, per tant, buscar una alternativa per ser el candidat d'Esquerra a Girona de cara a les municipals de l'any que ve.
5: La Policia Nacional ha desarticulat una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic de metamfetamina, que tenia un laboratori a Almenar, un municipi de Lleida. En total, els han incautat 2,5 tones d'aquesta droga, amagades en un líquid de vainilla. És una de les partides més grosses que s'ha trobat mai a Europa. Hi ha, de moment, 13 detinguts. Martí Oliver.
12: La droga venia de Mèxic en contenidors marítims fins a França i d'allà es transportava en camió fins a Catalunya. De fet, va ser la policia francesa qui va detectar un positiu de metamfetamina en un carregament a la frontera amb la Jonquera que va posar en alerta la policia nacional. Els agents van decidir seguir el carregament primer a un centre logístic de Barcelona i després fins a una casa unifamiliar d'Almenar, al Segrià, on s'hi amagava el laboratori.
13: Está operativo cuando la mercancía llega. Llega mercancía, hay que trabajar. Se trabaja esa mercancía, se cierra y se van. No permanece. Y luego la mercancía, claro, se distribuye a través de cualquier medio de comunicación, vía terrestre, la ponen en el mercado con los...
12: Declaracions de l'inspector en cap, Alejandro Martín, que assegura que, tot i la forta logística, els criminals no estaven establerts a Catalunya.
13: Son cèdules aïllades, vienen, trabajan y se van.
12: L'operació ha estat una de les majors intervencions de droga sintètica que s'han fet a Espanya i Europa i s'ha tancat amb 13 detinguts, 12 dels quals han ingressat a presó.
5: Gràcies, Martí. Sobre seguretat, n'ha parlat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha defensat aquest matí els micròfons de l'Aquí Catalunya, la decisió del govern local d'instal·lar més de 600 càmeres de videovigilància a la ciutat. Diu Albiol que és una inversió que té l'aval de la majoria dels ciutadans i que incrementarà la sensació de seguretat ciutadana. Soledad Domínguez.
14: Del total de 615 càmeres, la previsió és que 488 siguin de seguretat ciutadana i 127 per al control del trànsit. L'alcalde Xavier García Albiol admet que la decisió d'invertir 27 milions d'euros en aquest capítol no respon a un increment dels delictes a la ciutat. Simplement recorda que va ser un dels seus compromisos electorals i que servirà per dissuadir els delinqüents.
7: Però aquesta inversió de 615 càmeres de cop ens situa com la ciutat de Catalunya i probablement d'Espanya que d'una sola tacada fa una inversió tan forta amb garantir la seguretat de la ciutat.
14: Albiol assegura que el servei s'ajustarà al que marca la llei respecte a la protecció del dret a la imatge individual i que serà la Guàrdia Urbana qui decidirà qui s'observa.
5: El Laboratori Forense de Catalunya ha batut un nou rècord d'activitat. L'any passat va analitzar més de 6.700 casos, la xifra més alta de la seva història. El que fan en aquest laboratori són autòpsies de morts per accident o assassinat, però també investiguen per persones vives fent anàlisis en casos d'agressions sexuals o també víctimes de delictes. Pau Puig.
15: El laboratori que dona servei a tot Catalunya va processar més de 18.000 mostres relacionades amb morts judicials, intoxicacions o accidents de trànsit l'any passat. De fet, pel que fa als accidents de trànsit mortals, es van detectar alcohol, drogues o psicofàrmacs en un de cada tres casos. El centre també ha incorporat tecnologia pionera per detectar noves substàncies amb més precisió i saber-ne la seva quantitat. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya.
16: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir dins del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita, que abans eren més complicats.
15: En 10 anys, l'Institut ha duplicat el total de casos analitzats.
5: És un laboratori Pau també referent en investigació d'agressions sexuals, tant per recollir proves físiques de l'agressió com per analitzar si hi ha intervingut alguna substància química de submissió. Les víctimes de violència sexual s'han duplicat en aquests 10 anys, Pau.
15: Sí, Laura, l'any passat es van investigar 1.400 casos d'agressions sexuals, la xifra més alta fins ara. D'aquests, més de 650 van necessitar estudis toxicològics i en 300 hi havia sospita de submissió química. Les substàncies que es detecten amb més freqüència en aquestes situacions són el cànnabis, l'alcohol o les benzodiazepines. Des de l'Institut recomanen a les víctimes d'agressions anar com més aviat millor als centres per la recollida de mostres, ja que el temps és un factor clau per detectar més fàcilment qualsevol substància.
5: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. És un foc que va començar divendres en una zona de difícil accés a tocar de la Vall de Boí. És el so dels bombers treballant per controlar aquest incendi, tot i que els serveis d'emergències alerten que les condicions meteorològiques previstes per les properes hores segueixen sent inestables. Precisament, parlant d'incendis, sàpiguen que el govern ha posat en marxa un nou vehicle que permetrà tenir cobertura en zones d'emergència. Parlem d'incendis, de desastres meteorològics, de zones que puguin tenir problemes en telecomunicacions. A través d'aquesta unitat mòbil que ha impulsat el govern, les prioritats, les principals operadores, és a dir, Telefònica, Vodafone i Mas Orange, podran donar el servei al mateix temps en tots aquests espais. Àlex Calatrava.
17: I aquest és el primer vehicle multioperador a tot l'estat. Aquesta unitat està també preparada per actuar especialment en entorns rurals. Aquesta és una de les mesures que s'han pres arran de l'apagada total del 28 d'abril de l'any passat. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
18: El que ens permet és reforçar o bé recuperar aquesta cobertura bàsica d'emergències, per exemple, perquè la ciutadania pugui contactar amb els serveis d'emergència o perquè es puguin rebre també avisos com els S-Alert.
17: El vehicle té un radi de cobertura de 10 a 20 quilòmetres. És per això que Protecció Civil especifica que no seria útil en la gestió d'una apagada total al país com la de l'any passat.
19: Una apagada jo crec que tindria uns altres components tècnics que segurament serien de gestió des d'àmbits ja que comprendrien el que és l'estructura general del servei essencial. Aquest està pensat més per aquelles situacions puntuals on les infraestructures s'han vist malmeses i que d'una manera ràpida es pot donar aquesta cobertura.
17: És Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Gràcies, Àlex. Per fer-nos precisament també la vida més fàcil, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat un nou sistema de traductors de veu amb intel·ligència artificial per millorar l'atenció a la ciutadania.
20: J'ai besoin d'aide. Es que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît?
21: Necessito ajuda. Em podeu ajudar, si us plau?
5: Ja s'han distribuït més del 80% dels dispositius a la ciutat capaços de traduir fins a 82 idiomes al català. Elia Pijuan.
22: El dispositiu pesa menys de 15 grams i ja s'utilitza en departaments com serveis socials, oficines d'atenció ciutadana i guàrdia urbana. La iniciativa vol facilitar la comunicació amb tothom que s'adreça a oficines municipals. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
23: És un tema d'interacció, és a dir, des d'estar al carrer i que algú li faci una pregunta a algú, doncs parlo un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
22: El projecte parteix d'una inversió inicial de 55.000 euros i es preveu que de cara al setembre es posin en marxa la resta d'exemplars.
5: Això a Barcelona, gràcies, Èlia. A la ciutat de Lleida, la paeria ha reforçat la prevenció dels cops de calor dels treballadors de la brigada municipal amb unes polseres tèrmiques que avisaran quan hi hagi risc de temperatura corporal molt elevada. De moment es farà una prova pilot i, si funciona, se'n repartiran a tots els que treballen a l'exterior, inclosos també els agents de la Guàrdia Urbana. Des de Ràdio Lleida, Maricel Benavarri.
0: Els treballadors municipals de Lleida que tenen la seva feina a l'exterior, com ara els que reparen les voreres, ja tenen un protocol que els marca com cobrir-se del sol o les pauses d'hidratació. Ara tindran una ajuda més, unes polseres tèrmiques que s'hauran de posar i que els avisaran amb un brunzit si superen els 37,8 graus de temperatura corporal. Llavors hauran d'aturar-se, beure, buscar l'ombra i deixar de treballar. Un d'aquests treballadors, en Rafael Cruz, reconeix que per afany de voler acabar una obra, a vegades es poden oblidar de cuidar-se dels cops de calor.
1: Bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para dejarla bien, para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar.
0: De moment, l'Ajuntament repartirà 45 polseres entre els treballadors de la brigada, els de la Canera i els del cimentiri. I si va bé, compraran més polseres, costen uns 60 euros cadascuna, i les repartiran a monitors esportius, treballadors socials i el cos de la Guàrdia Urbana.
5: Gràcies, Maricel. És una polsera, per cert, que també van donar a principis d'estiu al personal de neteja de l'Ajuntament de Barcelona. Ara són les 2:19, publicitat i tornem.
2: Cadena SER. Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
3: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
2: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Obrim la crònica de successos. Hi ha 9 ferits, 8 dels quals menors d'edat, per un accident en una atracció a la Festa Major de Tona. Vicenç Llorca.
1: L'accident va passar en una atracció de fira anomenada Olla. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. El fet va passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos.
0: I sobre l'agència de viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, que ha deixat centenars de persones sense vacances, persones com la Maria...
2: Jo tenia un viatge contractat per aquest any, un altre per l'any que ve, i ara, des de que ha esclatat tot, ha confirmat que tot queda cancel·lat i que per demanar la devolució dels diners doncs, ho hem de fer a través d'un e-mail que gestiona el seu advocat. Així ens trobem més de 400 famílies que estem ja en un grup de WhatsApp i estem fent les denúncies oportunes perquè no tenim clar que la seva intenció sigui retornar... aquests diners.
0: L'agència avui ha assegurat en un comunicat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió. Ràdio Girona, Marta Altimir.
3: No enviava els bitllets de vol, no constava cap reserva als hotels o no retornava els diners quan els clients volien anul·lar el viatge. Ara la propietària de l'agència suspèn tota l'activitat, diu, per problemes de gestió. En un comunicat ha demanat disculpes a les famílies i assegura que ja està treballant per tornar tots els diners. Els afectats s'han unit per posar-se en contacte amb un advocat i, de moment, estan denunciant a títol individual a la comissaria dels Mossos.
0: Tornem amb tu, Marta, perquè la policia local de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha detingut un home per intentar atropellar a un agent que estava separant una baralla.
3: La baralla, que va ser aquest dilluns, venia per una discussió per un lloc d'aparcament. De les 4 persones implicades, 2 van resultar ferides i el SEM les va haver de traslladar a l'Hospital de Figueres. Un dels implicats va fugir amb el cotxe i quan els agents el van intentar parar, va canviar la direcció per atropellar a un dels policies, que ha quedat ferit lleu. Hores més tard el van detenir per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i de lesions.
0: I quan queda una setmana per l'eclipsi, volem fixar la mirada en com s'estan preparant els allotjaments, sobretot els de Tarragona, que ja tenen el cartell penjat de complet des de fa dies. I ha parlat amb aquests allotjaments la Cristina Artacho.
4: El dia 12 d'agost fa mesos que està marcat el calendari, concretament les 8:29 del vespre, quan durant aproximadament un minut es farà completament de nit. Tarragona és una de les ciutats dins del rang de totalitat i l'Ajuntament ha habilitat diversos punts d'observació. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, recorda la rellevància de posar-se les ulleres homologades.
5: No es poden utilitzar altres filtres, s'han d'utilitzar les ulleres homologades pertinents en tot moment, des de l'inici de l'eclipsi parcial a 8:15 i un cop passat l'eclipsi també s'haurà d'utilitzar ulleres en qualsevol moment per mirar el sol.
4: García també recomana que tothom que pugui veure l'eclipsi des de casa, des de terrats o balcons, ho faci, ja que és un dia que es preveu que la mobilitat serà molt complicada. A banda del Camp de Tarragona, a Catalunya l'eclipsi total també es podrà veure des de les Terres de l'Ebre i Ponent.
0: Gràcies, Cristina. De Tarragona marxem a Lleida perquè més de 200 persones s'han acollit al dispositiu d'urgència que ha posat en marxa aquesta setmana la Paeria en 2 pavellons virals. Pavellons pels temporers sense feina i sense sostre. Ara ja no hi ha assentaments de gent dormint al ras al costat de la fira. Des de Ràdio Lleida ens ho explica també la Maricel Benavarre.
6: S'han ocupat 207 places de les 260 ofertades entre el pavelló 4 i el pavelló 3 de Fira de Lleida. Segons l'alcaldessa accidental Carme Valls, s'ha acabat amb els assentaments i els temporers han acceptat el dispositiu d'urgència.
7: Ha estat ben acceptat per tothom i jo crec que el problema és tot el contrari, no? Al final, d'alguna manera, el que han fet és solucionar aquell problema d'aquella gent que estava dormint fora del pavelló, dormint al ras.
6: Les 160 places extra del pavelló 4 només estaran disponibles fins al 17 d'agost, mentre que les 100 del pavelló 3 encara es podran utilitzar fins a finals de mes.
0: Gràcies, Maricel. I a Barcelona, diverses entitats d'excursionistes reclamen al govern de la Generalitat un pla per poder tornar a accedir al Parc Natural de Collserola, que està tancat des del mes de novembre passat per culpa del brot de la peste porcina africana detectat en Port Sanglas. Les agrupacions esportives creuen que les restriccions estan durant massa i reclamen una reobertura controlada i gradual. Pol Valero.
8: Les entitats del voltant de Barcelona denuncien que ha caigut el nombre de participants de les seves activitats. Carla Grau és responsable dels casals del Centre Excursionista de Catalunya.
9: Ja no s'han apuntat perquè diuen per no poder fer l'activitat premium, per dir-ho així, m'apunto el casal de l'escola o el casal del barri i ja està, i hem tingut arriba, hi ha un dels dos casals que no arriba al 50% de participació respecte a l'any passat.
8: A la Unió Excursionista de Sabadell han hagut de cancel·lar també activitats com la marxa nòrdica, curses i caminades per gent gran. Maite Santasuana és vicepresidenta.
10: No fem activitat, no tenim ingressos. Clar, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i d'interès públic. Evidentment no hem de tenir guanys, però sí que hem de tenir uns ingressos que ens permetin organitzar les activitats i fer-ne de gratuïtes, que també en fem.
8: Les agrupacions expliquen que, malgrat que han buscat altres espais per fer les activitats, la gent s'hi ha apuntat menys perquè sovint els queda més lluny. Per això demanen establir un protocol pel retorn a Collserola. Jaume Llogany, president del Club Muntanyenc Sant Cugat.
11: Aquí es tracta de fer un protocol. Nosaltres volem fer un protocol que digui, mira, doncs pots sortir a aquesta hora i faràs aquesta activitat, i després t'has de desinfectar o has de fer tal, tal, tal. Això és el que volem.
8: Llogany retreu, a més, que s'hagi permès fer el rodatge d'una pel·lícula al Parc Natural, però que els ciutadans encara no hi puguin accedir.
0: Gràcies, Pol. A Girona, els pescadors de Palamós alerten que aquest mes serà l'últim que podran sortir a pescar gamba perquè ja hauran esgotat totes les quotes que marca la Unió Europea, tant pel que fa als dies com pel que fa als quilos de pesca permesos a l'any. Judit Caselles.
12: Quan encara falten prop de 5 mesos per Nadal, els pescadors de la costa central i de la costa brava alerten que ja no podran pescar més gamba vermella. Aquest serà l'últim mes que podran sortir a pescar-ne per les restriccions que imposa Europa per preservar el fons marí.
13: Arribarem a Nadal. No es tracta d'arribarem a Nadal, és que aquí no arribarem ni a Nadal. Aquí, a final d'aquest mes d'agost, no tindrem cupo de gamba allà.
12: És el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaigues, a l'Aquí Catalunya. Avisa que aquest any deixaran de pescar prop de 40 tones de gamba vermella pels límits que imposa Europa. Això els perjudica econòmicament i també incrementa la competència entre els pescadors. De fet, algunes embarcacions que abans pescaven gamba ara es dediquen a pescar altres espècies com el lluç.
0: Són les 2:27. Obrim plana cultural i ho fem amb Valeria Castro, que avui actua al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell.

0: increíble, pero esto se trata de estar vivos, de seguir manteniendo un pueblo activo.
1: Son 5 escenarios en el recinto donde se desarrollan los conciertos de pago y otros 5 en el casco urbano de carácter gratuito. El más emblemático y concurrido, el de la Plaza del Trigo, donde desfilan las bandas emergentes.
2: ¿Te gusta Crystal Fighters, Paco Jo?
3: Sí, me gusta
2: a
3: mucho.
2: A mí también.
3: Mucho, Crystal Fighters.
2: La verdad que me voy a quedar con ganas de ir a Sonorama, fíjate.
3: Yo también, pero bueno, tenemos otra cosa que hacer, creo.
2: No, y mucho que contar.
3: Mucho.
2: Se quedan con Ser Deportivos con Paco Jo y a partir de las 8 de la tarde, hora 25 con Pablo Tallón. Nosotros estamos de vuelta mañana, desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en hora 14. Adiós.
4: Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. Al teatre en un minut, amb Rosa Badia. Al Festival de es va presentar un documental fantàstic sobre Baró de Bel. Qui som? La companyia d'arts escèniques fundada l'any 2001 per Blai Mateu i Camí de Curtí, parella i pares de la Rita i la Thaís, dominen totes les disciplines. Tenen un llenguatge propi que combina circ, moviment, música, veu, matèria i presència animal. Triomfen als festivals més prestigiosos, Avinyó, el Grec o el Temporada Alta. Han viatjat per tota Europa i giraran per Àsia i Estats Units. El gironí Salvador Sunyer i Vidal fa molts anys que volia ensenyar-nos com viuen i com treballen. Va anar a casa de la família, al sud de França, i va començar a gravar.
5: C'est 2 ans de notre vie, on travaille tous avec ça, donc on...
4: Blai Mateu, fill de Tortell Poltrona i Montserrat Trias, parlen de 2 anys de feina, 2 anys de la seva vida dedicats a la creació d'un espectacle. Hi ha molta energia, és molt emocionant, i hi ha moments de felicitat, però també de por o incertesa, com quan, per exemple, Oriol Pla, fill també de Pallassos, ha d'abandonar la companyia per altres compromisos professionals. Qui som? Amb Baró de Bel, als cinemes i a CaixaForum Plus.
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
8: Tots els nostres continguts.
7: Som a tot arreu. Som al teu costat.
8: Descarrega't l'app de la cadena SER.
7: Tot això passa aquí.
8: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
3: Héctor González, muy buenas tardes.
8: Rebobinem el llapis de memòria. Amb Jordi Manau.
9: Bona tarda, José.
10: Bona tarda.
9: Ja sé que institucionalment t'hauria de dir president, no? Suposo que també t'hauria de parlar de vostè.
10: No cal, no cal.
9: O sigui, em permets que durant una hora et digui pel teu nom de pila, que tutegi?
10: Sí, evidentment.
9: Que el,
10: cap quan, problema, al contrari.
9: El nom, com es refereixen a tu la gent que t'estima, que és José, Pepe...
10: Mira, José, Josep, Pepe, Pep, Monti, Montilla...
9: Monti, eh?
10: Ja veus que hi ha un...
9: Em passaria, si et digués Monti, seria excedir-se. Que gràcies per venir, perquè ara ja no ets el primer i únic president de Catalunya no nascut a Catalunya, sinó que també ets el primer president que passa pel llapis de memòria. Esperem que no l'últim, però de moment aquí també estàs. Que et venia de gust que compartir les teves cançons.
10: Sí. Doncs... Algunes de les cançons,
9: bueno,
10: no?
9: Sí, perquè sí. Triar-les totes és...
10: Seria impossible.
9: És impossible.
10: Avorriríem el personal aquí.
9: Bueno, a veure on arribem. Ja veureu, hi ha més d'una sorpresa. Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'exministre, exsenador, exalcalde de Cornellà durant 19 anys i expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla.
8: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llavis de memòria del president José Montilla amb Leila, un tema que Eric Clapton va compondre durant la seva etapa en el grup Derek and the Dominos i que parla del seu amor no correspost per la model Patti Boyd, que en aquell moment era la parella de l'ex-Beatle George Harrison, que per cert eren íntims amics, l'Eric Clapton i George Harrison. I José, no sabem si va ser arran de la cançó, però la Patti Boyd va acabar casant-se amb l'Eric Clapton.
1: Sí, va, però no sé si va ser per la cançó, eh?
0: Home, potser va jugar.
1: Suposo que hi havia altres coses, però era una, suposo, una declaració, diguem, tan pública, no?, i tan... que segurament va ajudar, no?
0: Què hi fa, Leila, en el teu llapis de memòria?
1: Bé, la recordo associada a una determinada època, també hi ha, bàsicament a principis dels 90, no?, i algun concert que va fer aquí a Barcelona, i el que vaig anar amb la que és la meva dona.
0: Amb l'Anna?
1: Sí. En aquell moment no ho era, diguem.
0: Ah, val. Va, també va fer, va ser el sí, teu sí. Leila, no, amb l'Anna, com amb la Patti Boyd?
1: Sí, sí, no, i va ser una època en la que, bé, hi havia va haver-hi molts bons recitals aquí a Catalunya, diguem, a Barcelona, bàsicament, no?
0: Tu toques aquella... o has tocat algun instrument?
1: No, no, no. M'agrada la música, però no en sé, no?
0: Ets no practicant, no?
1: No, soc no practicant, eh? Com també d'altres coses que també soc no practicant.
0: Quines coses?
1: No, la religió. A mi em diuen, vostè què és? Dic, d'educació catòlica i tal. Dic, que si hauria de dir alguna cosa catòlic, però no practicant, diguem. Que... una mica... el catolicisme i l'agnosticisme, no?
0: Allà estàs.
1: Allà està.
0: Que Leila es va publicar l'any 1971, que diria que és justament l'any que tu arribes a Catalunya amb 16 anyets, procedent de la província de Córdoba. És així, no?
1: És així, sí. És una cançó que té molts anys, però que en realitat... aquí va ser molt escoltada, quan et deia, bàsicament, en els anys 90, que hi havia un CD que va feia una col·lecció, una recol·lecció, no?, una de cançons d'ell, i a més va fer un parell d'actuacions aquí a Barcelona, no?
0: Ja
1: vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo, no? L'any 71 no, segur que no venia per aquí.
0: No el vas descobrir aleshores?
1: No, l'any 71 no.
0: Com és que us estalviu?
1: Descobria altres. Bueno, escoltava un altre tipus de música, no? En aquell moment també. És,
0: quan arribes aquí a Catalunya, us establiu amb la família, amb els teus pares i els teus germans, a Sant Joan d'Espí?
1: Efectivament.
0: Com és?
1: Bé, mira, Sant Joan d'Espí és perquè... el meu pare va venir el juliol del 71, el meu pare i jo, diguem. I el meu pare tenia un conegut que havia estat veí a Andalusia, que vivia a Sant Joan d'Espí i que venia al pis. I va comprar el pis i va tornar per la meva família. Jo em vaig quedar. Em vaig quedar a Cornellà, a casa d'una germana de la meva àvia. O sigui, vaig començar a treballar a Esplugues aquell mateix estiu de l'any 71. I per tant, aquesta és la raó per la qual vam acabar residint a Sant Joan d'Espí. Hi havia coneguts d'allà, a part d'aquesta família, hi havia altres coneguts d'allà també, procedents en aquest cas d'Innàjar, no?
0: Que vens amb 16 anys,
1: amb en 16 anys.
0: Adolescència, vens sí. Feliç, vens amb ganes de descobrir aquest nou món, o vens una mica contracor de deixar...
1: No, al contrari, jo havia animat a la meva família, al meu pare, de manera molt especial i tal, per sortir, en aquest cas, no ja del poble en el que havien nascut, del que havien marxat feia uns anys, feia...
0: El Remolino.
1: Sí, el Remolino, Innàjar, una pedania d'Innàjar. Després vam anar a Puente Genil, que era on vivien la meva família materna, diguem, i allà vam viure fins a l'any 71, o sigui, 5 anys, del 66 al 71. Vam viure a Puente Genil, i Potecanit no era un poble petit, té 20, no sé, tenia de l'ordre de 25.000 habitants i tenia tenia instituts i tenia una certa dotació de serveis públics ja en aquell moment, no? Però era obvi que jo volia una mica viure en altres llocs on hi hagués més possibilitats, diguem, de viure, de prosperar, de fer-te gran en el sentit de créixer personalment, no?
0: I quin Sant Joan d'Espí et trobes als anys 70?
1: Bé, doncs era un Sant Joan d'Espí al barri de les Planes, que era on jo vivia, que era una barriada on la majoria de la gent no eren nascudes aquí, eren procedents de diferents llocs d'Espanya, bàsicament, no? La immigració d'aquells anys, dels anys 60-70, era persones procedents d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de Galícia. Les altres migracions van arribar bastant després, no? Treballava a Esplugues, anava caminant, vaig treballar 9 mesos a Esplugues, després vaig continuar treballant a Sant Joan d'Espí. I la veritat és que m'ho passava bé. Vaig canviar de feina per no perdre més anys d'estudis, perquè vaig començar treballant 12 hores a la nit, jo a Esplugues. Amb 16 anys d'arts gràfics.
0: I d'allà passes a electrònica.
1: D'allà passo a treballar en una empresa d'electrònica a l'oficina i tal, i passo a renaudar, a fer el que es anomenava en aquest moment el batxillerat superior. Havia fet l'elemental a Pontecanil i era impossible compaginar-lo, diguem. L'Institut de Cornellà feia el batxillerat nocturn. I per tant, doncs allà compaginava la feina a Sant Joan d'Espí electrònica al matí i tarda i la tarda nit a l'institut.
0: I dormir quan?
1: Dormir. Quan es tenen 17-18 anys no cal dormir tant.
0: Però a mi em consta que durant la teva trajectòria has dormit poc en general.
1: Sí, he dormit poc sempre. Però bé, mira, doncs, i a més, ja en l'institut doncs, va arribar un moment en el que ràpidament, doncs, al nocturn hi havia molta gent, la majoria de la gent érem treballadors i per tant, doncs, hi ha connexió amb el moviment obrer del Baix Obregat, de les organitzacions clandestines i vaig començar a aplicar-me en aquestes coses, no?
0: Arribarem aquí, sí. Arribarem a més a... M'ha arribat que tenies un sobrenom molt curiós, que ja hi arribarem. Però suposo, José, que ets molt conscient que ara s'ha posat molt de moda la paraula xarnego, ara la torna a estar molt de moda. Tu en aquesta joventut t'hi van fer sentir?
1: Jo he de dir que no. Jo crec que està de moda perquè algú l'ha començat a utilitzar, perquè hi ha hagut un llibre, però jo, la veritat és que en aquell moment no... Jo no puc dir que mai he sentit en cap moment. En cap moment, diguem... No sé, s'ha assenyalat per la meva procedència o en fi, el meu lloc de naixement... Jo crec que la societat catalana a més és, no és així. Això no vol dir que no hi hagi persones que tinguin que tot el que no sigui cognoms, 8 cognoms catalans, doncs ja els sembla que és una
0: cosa. No, idiotes tenim a tot arreu del món.
1: Exacte.
0: Està molt
1: estès, però jo crec que no, que la immensa majoria de la societat catalana no ho és. I que és acollidora i és...
0: I com a tants i tants nouvinguts, un dels teus primers contactes amb el català és a través de la música del Serrat?
1: És a través de la música del Serrat, sí, i és a través també de la política, la clandestinitat, també, i és a través del primer teatre que es comença a fer, almenys que jo vaig començar a anar a veure, no? Encara quan era una cosa molt minoritària, no? Molt, diria, clandestina, però pràcticament, no? I a les amistats que vaig anar forjant, no?
0: Així aprens català.
1: Així vaig aprenent català i llegint. El que me costava era parlar-lo, perquè això no t'acabes de decidir, et dona una mica de... I això em va costar més.
0: I mira ara, eh?
1: Sí, no, mira ara...
0: Se n'és de la seva, ja, José.
1: No. Això no. És difícil, diguem, amb el pas del temps, evidentment, es van corregint coses, però el català no és la meva llengua materna, i per tant, això jo crec que sempre es nota.
0: En fi, que és l'hora que soni un dels culpables, que el José, per molt que digui, té aquest bon català, que és Joan Manel Serrat, i el pare.

0: Pare de Joan Manel Serrat, sonant el llapis de memòria del president José Montilla, que és un tema publicat l'any 1973, que toca una temàtica que, per desgràcia, 53 anys més tard, doncs continua ultravigent, que és com ens estem carregant el planeta, el medi ambient. I suposo que tu, José, com a bon caminant per la natura que ets, aquesta degradació la coneixes de primera mà.
1: Sí, jo crec que Serrat no només va ser precursor, bueno, precursor amb altres, però no tothom rebutja participar en un festival com era Eurovisió en aquell moment per voler cantar en la seva llengua, sinó que també va tocar seves cançons diverses qüestions que van ser també una mica avantguardistes, no? En el seu moment, en l'any 73, això de l'ecologisme aquí no existia. Existia en mans de la natura, sí, sí, però l'ecologisme com tal, com a moviment polític, davant del franquisme, la lluita contra la dictadura acabava acalparant-lo tot i, per tant, no hi havia forat per a missatges més sectorials i tremendament importants, i d'ahir la importància d'aquesta cançó. I també una mica tenint en compte que parla amb el seu pare i parla de la natura, no? El meu pare també era un gran amant de la natura. Sí.
0: I tu has sortit igual que el teu pare, perquè a mi em consta que caminar és algú que t'agrada molt,
1: sí,
0: per la muntanya, ets més de muntanya que
1: sí,
0: de mar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Tot i que ell té una gran cançó també, que és Mediterrani, no? Però sí, sóc més de muntanya que de platja. I bé, ara...
0: Continues caminant sovint?
1: Sí, continuo caminant normalment els diumenges un parell d'hores per la muntanya. Ara Collserola està tancada, no es pot, i per tant hi ha itineraris alternatius més urbans, no tan agradables, però d'alguna manera de complir amb les normes, i esperem que es pugui Collserola novament a les activitats humanes, no? I que el perill de la peste porcina hagi passat.
0: Que ara suposo que has baixat una mica el ritme, però en aquells temps de ministre, de president de la Generalitat, caminar era el teu punt d'evasió, el teu moment de, mira, ara no m'emprenyeu, que necessito dues hores, tinc molt mal de cap.
1: No, sempre podia,
0: Te'n portaves amb tu.
1: Era molt complicat, era molt complicat fins i tot tenir temps per això.
0: Ni per caminar dues horetes als diumenges.
1: Ni per caminar. Normalment, en determinades responsabilitats, i en aquell moment segurament jo era com era, no? Vull dir, no, tampoc sóc com sóc. Trobar temps per això era molt difícil. Era una dedicació 24 hores al dia, quasi. Set dies a la setmana, no.
0: Tenia
1: temps que durs, però escollits i viscuts amb passió i a més a més amb grans records, fins i tot de les etapes més dures, que també en càrrecs de responsabilitats pues, hi ha etapes dures, no? No tot són flors i violes, sinó que hi ha de l'altre també. Però no hi havia, totes les dies de la setmana es treballava.
0: Mare de Déu. I diria que abans de caminar, corries, que eres atleta.
1: Això, però sí, això es va acabar als 18 anys.
0: Quina modalitat era la teva?
1: Jo era 800-1500.
0: Ah, o sigui, carrera de fons.
1: No, carrera de fons.
0: No, carrera de fons. No. Al mig entre l'esprint
1: i... Sí, no, jo l'esprint no, perquè no sóc, en fi, la meva alçada i el pes i tal no són els ideals per a això. I tampoc per fer una marató, diguem, i per tant era, sí, era 800-1500.
0: Oh, un Fermín Cacho.
1: El que havia, sí, sí, sí, el vaig conèixer i el vaig veure com guanyava la medalla d'or aquí
0: a Barcelona,
1: a l'Estadi Olímpic.
0: Que ara ens parlaves del teu pare, també, sí. Que un dels motius pel que has escollit aquesta cançó de Serrat, entre moltes, és per aquesta figura del teu pare. A casa teva es parlava de política?
1: Sí, sí, sí. Es parlava de política. perquè d'alguna manera, és a dir, jo connecto amb les organitzacions clandestines i tal, bàsicament des de l'institut, no? Nocturna a Cornellà, que hi havia presència de persones que militaven en diverses organitzacions, d'esquerres. Però clar, el meu pare havia estat a Andalusia, en concret a Innájar, havia estat representant dels treballadors en el, dels que treballaven fent el, un embassament, que és el més gran que hi ha d'Andalusia, no? El d'Innájar. I d'alguna manera ho feia, i era una persona que tenia preocupacions socials i que escoltava la BBC, escoltava la Pirenaica. Mm. I tenia relació, suposo que amb el seu pare, que va estar lluitant a la República i que havia estat responsable del Partit Socialista allà.
0: Sí, ve de...
1: Durant la República.
0: Ve d'anys enrere. Però ells sabien que tu estaves ficat en, en política clandestina?
1: Ell ho sabia, no? És que li agradés molt, però jo crec que en el fons ho entenia.
0: Home, i un acte de confiança per part teva, explicar-ho.
1: Sí, sí, no, clar.
0: Tinaven les dents, vull dir.
1: Bueno, a mi no, ja sabia una mica el
0: no,
1: que trepitjava.
0: No, no, per l'altra banda.
1: No, ja.
0: Que entres al Partit Comunista d'Espanya, crec, no?, en política clandestina.
1: Es deia PCI, diguem, era un grup... Un
0: internacional, grup, internacional,
1: un,
0: no?
1: Un grupúscul, per
0: la maoista.
1: Maoista, sí, sí.
0: Que llegíeu molt, dius.
1: Amb 17 anys, sí. Llegíem molt, eren... Bueno, va ser segurament... la part... Jo veig la... Tracto de veure les claus positives, no?, de les coses que vas fent. I bé, a mi em va servir per conèixer persones, que alguns eren, van començar a ser els meus amics i avui ho són, diguem, i la vida ens ha portat a cadascú a fer coses diferents, però també per aquesta capacitat que, aquesta certa obligació que teníem de llegir i de discutir sobre llibres. Era els clubs aquests que hi ha de lectura, però diguem, una mica esbiaixats, eh? Autors molt determinats, no?
0: Que
1: però, José, però va ser útil, ho crec.
0: Et deien, com a sobrenom, el Guerri.
1: Sí, sí, sí.
0: D'on ve això, de, el Guerri?
1: No, va haver-hi algú que m'ho va posar i això em va... Bueno,
0: què vol dir?
1: Era... no sé.
0: Sí que saps. Perquè no, si ho he trobat jo, és que tu sí que ho saps.
1: No, perquè era una persona que, bueno, que tenia... tenia deien que... tenia sang freda per...
0: Ho dic jo, si no, ve de guerrillero.
1: Sí, sí, per
0: José Montilla, per plantar, el guerrillero.
1: Per plantar cara, per...
0: Eres per molt fer... arriscat?
1: Una mica, pot ser massa.
0: Va rebre?
1: Afortunadament, només una vegada. Em van donar un cop a l'esquena que em va durar unes quantes setmanes el blau, però vaig tenir la sort. A mi no em van acabar de... No em van detenir, vull dir, sí, no vaig acabar la presó, i amics meus sí. Alguns van acabar a la presó i alguns detinguts i alguns a la presó i alguns condenats.
0: Com t'hem d'imaginar estèticament en aquesta època? Cabells llargs, pantalons acampanats...
1: Sí, més o menys. En aquella època dels 18, 19, 20 anys fins al... Sí, fins a... Sí.
0: Eres un pelut.
1: Era un pelut... Dedicava moltes hores a això, a treballar, a estudiar, no massa, però i fer activisme polític, i després pues, això, fer activisme cultural també.
0: En quin moment passes del comunisme al socialisme?
1: Deixo de ser maoista l'any 74, o sigui, amb 19 anys ja deixo de ser maoista. I al final acabes, com acabes en un món que era molt diferent al d'avui, no? Afiliant-te a una organització o a l'altra, doncs depèn una mica de la clandestinitat de la gent que coneixes. No hi ha un catàleg, ni adreces, ni hi ha, no sé, ni, a on dirigir-te, no? Ni líders coneguts com tal, no? I per tant, doncs... per això vaig acabar sent maoista, perquè el company que tenia al costat era un d'aquí de Barcelona i tal, que era militant del PCI. Després, el 74 deixo el PCI i m'afilio al PSUC, al PSUC.
0: La mitja de mili, no? Era
1: no, abans. Molt abans, no. L'any 74, 19 anys, vaig marxar a la mili que tenia, acabava de complir 21 anys. A la mili el que m'agafa és la transició política, perquè jo marxo a la mili tres mesos després de la mort de Franco. I bé, la mili permet veure la transició d'una manera una mica peculiar, diem, perquè no vivia aquí a Catalunya. La mili la vaig fer a València.
0: Entre militars
1: que tenien allà el testament de Franco i de José Antonio en tots els espais de la... I bé, vas coneixent gent i el que estava clar era que ja hi havia madurat una mica, no? Com a persona ja no era un adolescent i havia escoltat altres líders, havia llegit altres llibres, m'havia fet una idea una mica més. Jo recordo que a mi em va agradar, per exemple, un llibre que es va publicar aquí, Qui vivia Franco, que era El socialisme possible, que lo va utilitzar François Mitterrand a la campanya, no sé si era del 73 o del 74, i ja, a mi ja m'agradava la cosa més moderada, vull dir, o sigui que ho vaig anar veient i és... Òbviament, doncs, això va desembocar que quan s'acaba creant el Partit dels Socialistes de Catalunya, fusionant diversos col·lectius, al juliol del 78, al setembre, jo m'afilio al PSC.
0: Allà estàs tu.
1: Exacte.
0: Que tinc un dubte. El teu parer, ser socialista l'any 2026, significa exactament el mateix que el 1978 o el concepte ha mutat?
1: Ha mutat, no, mutació segurament no és el terme adequat, jo crec que ha evolucionat. La societat catalana, espanyola, el món de l'any 78 i el d'avui no s'assemblen massa, de veritat. I per tant, el conjunt de les, en fi, del, podríem dir, del que són els corrents de pensament han anat evolucionant. Jo el que crec és que el que sí que es manté són els valors que hi ha darrere. És a dir, alguns que venen de ni dels teòrics socialistes o els utòpics, sinó més enllà, no, de la Revolució Francesa. La llibertat, la solidaritat, la fraternitat, la justícia social, afegiríem, que no era de la Revolució Francesa, és molt després, és un valor més del socialisme, no, més tradicional. Per tant, els valors sí que crec que estan, que són els mateixos. Ara, la manera de fer realitat aquests valors, de lluitar per la igualtat d'oportunitats, va canviant amb el temps, perquè la societat va canviant. Les societats van canviant.
0: I al llapis de memòria del president José Montilla, alias El Guerri, també hi hem trobat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no és ni més ni menys que Fear of the Dark d'Iron Maiden.
1: Iron Maiden, sí.
0: No m'esperava Iron Maiden al teu llapis de memòria, José.
1: Sí.
0: Què fa?
1: Mira, perquè... Bé, perquè m'agrada... Iron Maiden.
0: Saps que molts oients
1: o Metallica
0: estan esclatant al cap, havia... a dir, uau, el Montilla, Iron Maiden, quina combinació, no l'hagués dit mai.
1: Jo crec que va ser l'any 83 al Palau d'Esports. Sant Jordi no existia, que òbviament en aquell moment que els vaig veure.
0: Van anar a la tanca, aquí estan.
1: Bueno, van venir més anys, però jo crec que va ser l'any després del 82, que havia guanyat Felipe González, feia poc, i vaig anar a veure Iron Maiden, sí.
0: Els continues escoltant avui dia?
1: Sí.
0: Ostres,
1: sí,
0: tu!
1: Sí. Depèn del moment, de l'estat d'ànim, depèn del que estiguis fent, no?
0: Dius, vaig a posar una mica de tralla.
1: Vas canviant de música, no?
0: Doncs va, escoltem una mica Iron Maiden.

0: O sigui, ara et comentava que suposo que molts oients els hi haurà sobtat, no?, que hagis inclòs Iron Maiden en el teu llapis de memòria, més que res perquè molts tenim una imatge de tu com una persona molt tranquil·la, no?, seriota, poc donada a la, xerraneca. Yeah. Varia molt el José Montilla públic, polític, el de la seva vida privada? El tarannà?
1: El tarannà? Bé, jo crec que sóc una mica el que es veu, però també altres coses que segurament no es veuen, no. Les persones normalment són més polièdriques del que ens pensem, no? I no és... Això no vol dir que vagis fent comèdia per la vida, no? Però tampoc vas... traient-te, com diria, totes les... No et vas despullant, no?
0: No estàs ensenyant totes les cartes que tens?
1: No, les cartes no, tampoc, perquè no és per jugar, no? No intentes jugar amb ningú, ja.
0: Que això de ser home de poques paraules t'ho han dit moltes vegades.
1: Sí. Això... Jo ho he dit fins i tot en una campanya que deia...
0: Fets, no paraules. Així vas
1: tot
0: arribar
1: que...
0: a Palau.
1: Sé que les paraules són importants, si més no per explicar els fets, perquè els fets per si mateixos només no s'expliquen.
0: Mm. Bueno. Però creus que t'ha anat a favor, t'ha anat en contra...
1: Bueno,
0: perquè és una marca també, Montilla.
1: Sí, no, és jo crec que no m'he anat en contra, en realitat era el que volia dir. O sigui, no era un missatge impostat, sinó era el que pensava, no? I a vegades els missatges a les campanyes, no dic només electorals, sinó en les campanyes de publicitat i tal, són amaguen, diguem, una certa dosi d'impostura. No era aquest cas, no?
0: Això és cert, 100%, mai has intentat ser el que no ets, no? No, sempre has potenciat el que ets.
1: Exacte.
0: El que no sé, José, si t'has trobat amb molts gurus de la comunicació de... Vinga, José, aquí fes-te una metàfora, xerra més... Que t'han intentat construir un personatge que no, tu no ets.
1: Sempre hi ha, diguem, normal, aquells professionals que es dediquen a això intenten fer allò que creuen que... podria anar bé, però també ha d'encaixar, jo crec que amb el personatge, no?
0: No els has comprat?
1: A vegades li he comprat coses i altres vegades no. No.
0: I si en canvi d'haver nascut el 1955, haguessis nascut el 2005, o sigui ara et toqués entrar en política,
1: sí,
0: tal i com és la política actual, hi entraries?
1: Pues no ho sé. Vull dir, a veure... El que sí que podria dir és que una certa vocació de servei públic sempre l'he tingut i la tinc, no? El que no sé és si aquesta vocació de servei públic es manifestaria de la mateixa manera que es va manifestar en el que ha estat la meva trajectòria, o d'una altra manera, en el sentit de sobre la base d'això, d'aquests principis que parlava, no?
0: Uh-huh.
1: Que... o de voler un món millor, per tant més lliure, més solidari, amb més fraternitat, amb més igualtat, si més no d'oportunitats i tal, sí. Ara,
0: les xarxes socials
1: i tot això,
0: absoluta,
1: no,
0: bitoquiles,
1: no m'interessen, m'interessen molt ben, molt poc. Ja sé que avui ser un actor polític i no tenir presència a les xarxes és difícil.
0: És un oxímoron.
1: I per tant, pues, però mira, no sé, vaig tenir la sort que en aquell moment el tipus de comunicació que havia era un altre.
0: Sí, avui dia t'ho pensaries molt.
1: M'ho pensaria, sí. Perquè hi ha moltes maneres de fer també política o de fer... sense, en fi, fer les funcions o assumir els reptes o els càrrecs que jo vaig assumir al llarg de la meva trajectòria.
0: En tot cas, el José Montilla va entrar en política ja com oficialment l'any 1979, quan va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, i a l'any 1979 també va ser quan Camarón de la Isla va fer enfadar els puristes del flamenco en cançons com La leyenda del tiempo.
2: Llapis de memòria. amb Jordi Manau.

0: Al llarg de la memòria del president José Montilla també hi hem trobat a Camarón de la Isla Musicana Federico García Lorca amb el tema La Leyenda del Tiempo, un tema, José, que dius que et connecta amb les teves arrels.
1: Sí, d'una manera una mica curiosa, perquè jo vaig escoltar a Camarón de la Isla la primera vegada amb Paco de Lucía a Puente Genil, quan encara vivia a Puente Genil. O sigui, jo crec que, no sé si va ser a l'any 69 o el 70, ara no ho recordo, però jo tenia 14 o 15 anys. I això del flamenco no és que m'agradés massa, o sigui, no tenia especial interès. I vaig anar perquè tenia un amic que sí que li agradava i a més cantava. Després va cantar, no va arribar a viure d'això, però bueno,
0: ho va intentar.
1: El seu fill sí que viu d'això, és professor del Conservatori de Còrdoba, també de guitarra, i ha fet coses amb el seu pare. I vaig anar i, no, evidentment, aquesta cançó que encara no era, és l'any 79, en l'any 60, 10 anys enrere ja feien coses, Paco Lucía i Camarón, però no, La Leyenda del Tiempo va significar una manera de trencar amb el flamenco tradicional, com saps, no? I molts anys després em va començar a agradar el flamenco.
0: El pur o aquest que feia Camarón?
1: Aquest, el pur, molt pur, no. Però vaig començar a valorar el flamenco i a... em va començar a agradar alguns autors, no? A Cornellà, des de fa molts anys, es celebra un festival de flamenco molt important, per el que han passat els millors cantants, no? I guitarristes. I d'alguna manera, pues, això lliga amb la meva adolescència, però també molts anys després, que vaig començar a valorar el flamenco. No és que m'agradin tots els palos, diguem, que es diuen, ni tots els cantants, però reconec que amb el pas del temps ho valoro més. Tampoc m'agradava l'òpera quan tenia 18, 20, 25 anys.
0: I ara sí.
1: I anys després, pues sí. Bueno, són coses que
0: sí,
1: passen.
0: Sí, no, clar, ens fem grans. Quan som petits no ens agrada la cervesa i el cafè.
1: Exacte.
0: I després alguns...
1: Però igual passa amb la música, jo crec, d'alguna manera.
0: I tant. Que a Puente Genil, ara comentàvem que és on estàs a la teva adolescència, però tu neixes a El Remolino.
1: Jo, sí.
0: És on passes els primers anys.
1: Visc allà fins als 11 anys.
0: Que El Remolino, que ningú el busqui, no? Perquè ara és l'embassament.
1: No, El Remolino sí, que ningú el busqui perquè està sota l'aigua. I ara l'embassament està pràcticament ple. Fa un any potser igual trobaven algunes pedres i tal, però està sota les aigües. La casa on jo vaig néixer no existeix.
0: No existeix.
1: Va quedar sota les aigües.
0: I vas encara de tant en tant a Iznájar?
1: Vaig de tant en tant. No sóc dels que he anat sempre, perquè de fet allí no... Com la part de la família i tal va marxar, diguem, de la meva i els... de la família del meu pare i tal, els de la meva mare ja vivien feia molt de temps a Puente Genil, però sí, alguna vegada vaig per allà i passo per Iznájar. Vaig ser pregoner d'Iznájar, de la festa major d'allà. Va ser, de fet, l'últim acte oficial, que vaig fer de ministre. De fet, vaig fer el pregó d'Iznájar i vaig tornar a Madrid a l'últim Consell de Ministres en el que presentava la dimissió perquè venia de candidat a les eleccions catalanes. Sí.
0: I quins records tens d'infància ja al Remolino?
1: Pues mira, molts records lligats a la natura. El que parlàvem de la cançó Pare, diguem, és a la natura. A la natura, els paisatges. Una gran part dels paisatges ja no existeixen, tampoc.
0: I quan a tu de petit et deien José, què quieres ser de mayor? Jo entenc que tu no deies president de la Generalitat o alcalde de Cornellà perquè t'haguessin tancat immediatament.
1: Evidentment.
0: Què deies?
1: Ah, pues no, no recordo, jo crec que era una mica, canviava d'opinió. Jo crec que quan era molt petit i tal, recordo que m'agradava lo de la milícia i tal, segurament perquè el meu avi, el que va ser responsable del Partit Socialista allà i tal, que va marxar i va fer la guerra i va acabar la presó i tal, havia estat oficial de carabiners, diguem. I, però bé, no, això no... no. La veritat és que va durar poc.
0: D'aquí ve l'Alguerri, ara ho entenem tot una mica.
1: I després pues, vaig anar canviant d'opinió, perquè en fet, vaig començar econòmica, el vaig deixar, vaig començar dret, en fi, bueno, sí, eren assignatures, carreres que de fet, en gran part, pues, per algú que es dedica a la política està bé tenir coneixements tant d'economia com coneixements jurídics, no?, del funcionament de les institucions de manera molt especial.
0: Que ara deia això d'alcalde de Cornellà, que ho va ser durant 19 anys, que és sí, una barbaritat en termes polítics, que m'ha sorprès no trobar-me cap cançó d'un dels fills il·lustres de Cornellà.
1: Sí.
0: Els Estopa, perquè a més ho tenies a huevo. Ho posaves Como Camarón.
1: Sí, però diguem, oi, quedem-me aquí a fer el peloteo.
0: No, home, poses Como Camarón i els ajuntes a tots aquí.
1: Sí, mira, ells són també una mostra de l'evolució, d'alguna manera, del flamenco, no? Com ho és Rosalía, d'una altra manera, no? Cadascú des de la seva singularitat, no? També hauria pogut posar, pues, mira, el Serrat, Ramon Muntaner, era un de la nova cançó que era de Cornellà, no? També, a morir fa anys i tal, o a...
0: El grup de l'Évole, que té ara també.
1: El grup de l'Évole, però aquest no és...
0: Aquest no flamenco, ho sabies, eh? Aquell...
1: No ho sé, no. Crec que ho fa bé, jo l'Évole el conec des que era petit, o sigui que... I els seus pares també, o sigui que quan anava, estava estudiant i feia retransmissions del Cornellà de futbol, que jugava, no sé si en aquell moment, per primera catalana o tercera, sí.
0: Que quan va venir en aquest programa l'Évole, sí, li vam preguntar per el Cornellà de la seva infància, sí, ens parlava d'un terreny ple de descampats, amb carrers sense asfaltats, amb yonquis... Aquest és el Cornellà que tu trobes quan entres com a alcalde?
1: Bé, jo crec que a vegades es pinta massa, no? És recórrer...
0: Sí, no és aquest el Cornellà.
1: S'exagera una mica, però sí, però... Hi havia barris com el barri de Sant Ildefons, o el barri dels Estopà, o el barri de l'Évole, que era més Lindavista i tal. Lindavista no tant, perquè era un barri més petit, però sí, on a Sant Ildefons els... Es van refer fins i tot el clavegram i es va fer jardins que no hi havia i es van fer pàrquings que no hi havia. Es van posar ascensors a molts blocs de pisos ja amb gent una mica més gran, no? Que amb el pas del temps, perquè no hi havia ascensor, hi havia gent que no podia sortir de casa, no? I es van fer equipaments, el CAP, el centre cívic...
0: José, pel que m'estàs dient, bueno, vas construir una ciutat.
1: Bueno, en aquest cas sí, hi havia altres barris que estaven més consolidats, però sí. I recordo l'època dura de la droga, perquè jo vaig entrar l'any 83, d'alcalde al 85, i els anys 80 la droga va fer estracs en sectors determinats de la joventut. Recordo una associació de mares que es deia Adelante, que era mares de drogadictes, bàsicament enganxats a l'heroïna, i del que feien i del que patien. Ho recordo, aquelles dones.
0: L'etapa de Cornellà, com a alcalde de Cornellà, és del que estàs més orgullós que de la teva trajectòria política?
1: A veure, això és... Jo crec que per algú que s'ha dedicat a la política, diguem, no hi ha res més important que per un ciutadà de Catalunya que s'ha dedicat a la política que ser president del seu país. O sigui, que això és...
0: Això de la Champions és ja...
1: Sí. Dit això, on pateixes més, però a la vegada disfrutes més, ha estat durant l'etapa d'alcalde de Cornellà. Cornellà, una alcaldia d'un poble mitjà i tal dona una cosa que és fonamental, que és la proximitat amb la gent, que és el veure aquelles coses que fas, com afecten la gent, que et permet estar a sobre dels problemes, tocar de peus a terra, que és molt important en política.
0: Home, i la gent pel carrer diu, pot dir de tot, també.
1: Sí, passar per bueno, jo, jo havia tingut manifestacions davant de casa meva, i això va en el càrrec, que diuen, no? I per tant, però sí, poder, no sé, fer una entrega d'habitatges per joves, fer una entrega de claus i tal, i veure la satisfacció dels joves al rebre les claus de que les permetia, doncs això, emancipar-se. Estic parlant de fa molts anys. Llavors vam començar a fer habitatge a l'Ajuntament al començament, als anys 90.
0: I en aquestes èpoques de màxim estrès, escoltar la cavalcada de les Valquíries de Wagner et relaxava o et passava allò de Hitler, que li venien ganes d'envair Polònia?
1: No, a mi em relaxa.
0: Sí, ets molt wagnerià.
1: A mi fins i tot la Wagner em relaxa.
0: Fins i tot Wagner em relaxa, m'agrada molt.
1: Sí.
0: Sí, ets molt wagnerià.
1: Bueno, m'agraden, ja sé que és una mica... T'ha d'agradar una mica l'òpera, perquè si no, Wagner, d'entrada, a mi m'ha passat amb gent que no... que a vegades m'ha acompanyat d'Itàlia, no, una òpera de 5 hores. En fi, doncs... he vist de tot, des del vent que es dormia...
0: T'agrada, eh? Però sí. Ja estàs 5 hores... Campici.
1: Sí. Sí, amb uns muntatges més que un altre, però ja saps que a l'òpera hi ha muntatges molt agosserats. No és que defensi els muntatges clàssics, no? Són una mica casposos i tal, fins i tot l'òpera, si vols sobreviure i tal, és sobre la base d'evolucionar, com tot, no? El que passa és que hi ha hagut muntatges que eren molt provocadors, molt polèmics. En el Liceu, s'han viscut en el Liceu i en algun altre teatre que ha anat, o sigui, moments de tensió.
0: Estic parlant amb un expert de l'òpera.
1: No, que va, no soc jo. A mi m'agrada, però no soc expert, no.
0: Que això també és, quan ets petit, l'òpera suposo que no t'agradava, no, això clar, també no, és no, com la cervesa, no, el bon vi, no?
1: No m'agrada el bon vi, no, clar. No. Ningú comença en 18 anys bevent bon vi, normalment.
0: Doncs escoltem una mica a Wagner.

0: Que, José, parlàvem d'èpoques de màxim estrès. No sé si alguna supera l'època que et nomena Zapatero ministre, perquè, clar, tu l'any 2003-2004
1: sí.
0: tens nens molt petits a casa i no un ni dos. Tu ets pare de trigèmins.
1: De trigèmins, a l'any 2000.
0: Mare de Déu, com us ho veu muntar?
1: Pues com vam poder, diguem, perquè és a l'any 2000 que coincideix que neixen els tres, els trigèmins, i a mi em nomenen primer secretari del partit, amb una diferència d'un parell de mesos. I és tot just quatre anys després que em nomenen ministre i que he de marxar a Madrid. Bueno, em nomenen ministre, m'havia presentat a unes eleccions generals i havíem guanyat les eleccions generals aquí a Catalunya i a Barcelona, no? La llista que en aquest cas encapçalava jo. Mira, doncs ho vam viure com vam poder, amb un gran sacrifici per part de la meva dona, evidentment.
0: Aquí l'heroïna és l'Anna, no?
1: Evidentment, jo no soc... No, els meus mèrits són...
0: Si tu fes el que podies...
1: Reduïts. La que va aguantar va ser l'Anna, sí, sí.
0: Com us va conèixer amb l'Anna?
1: Bueno, ens coneixíem des de feia anys, però tampoc hi havia res, diguem, no... Perquè ella era militant del Partit Socialista i tal, però era d'un altre poble, no és... Vam començar, això i per tant ens coneixem des dels
0: de vista,
1: anys 79 o 80, en fi. És quan vam coincidir al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i especialment després dels primers 90, no?
0: Que a part dels trigèmins, també en tens dos de més grans?
1: Tinc dos, sí, de la meva primera dona, que va morir fa anys. Sí, que són ja més grans. Aquests tenen nens, o sigui, soc avi.
0: Ets avi? Què tal el José Montilla, avi?
1: Pues no crec que sigui molt modèlic, tampoc.
0: Per què?
1: No, perquè encara no em dedico massa a fer d'avi. Jo crec que això, segurament, quan...
0: Continues molt enfeinat?
1: Sí, continuo enfeinat, sí.
0: I pensar que t'havies una mica baixat la marxa.
1: No, he baixat la marxa, però és que, en fi, també els anys passen, i el cos el nota, no? I, per tant, la marxa dels anys, 90, principis del 2000, avui no...
0: Ara dorms més.
1: Què?
0: Dorms una mica més.
1: No, dormir no. Però, vull dir, també... Tinc una mica més de temps per mi, per llegir més, per...
0: Bueno...
1: Vaig al gimnàs des de fa anys allà, ara, perquè vaig començar a anar al gimnàs, jo havia fet esport, com em deia abans, la prehistòria, però després, la veritat és que no massa. I va ser quan vaig deixar la primera secretaria del PSC, i després de que anéssim malament les eleccions del 2010... que vaig decidir que al gimnàs i des dos dies a la setmana, tres horetes a la setmana.
0: Està bé. Doncs ens hem quedat sense temps, però tu has decidit que tanquem molt ràpid. Acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana o acabem amb Creedence?
1: Com vulguis.
0: No, tu.
1: Més igual.
0: L'has de triar tu i tenim 40 segons.
1: Pues, de Triana...
0: Doncs acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana i em queda res, temps per dir-te que José Montilla ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, president.
1: Igualment, ha estat un plaer.
0: Doncs que tingueu molt bona tarda, és que no tinc temps ni els crèdits d'aquests professionals que m'acompanyen, que són boníssims, així que res, que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
1: Bona tarda.

0: La Ventana. Radio Lleida, Cadena Ser.
1: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Murdoku.
2: Murdoku!
3: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix. Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson híbrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es. Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
4: I parlant de jardins, has vist el de la Marta? És preciós, aconsellada per Albert Soler. Ara fa un goig, podat, desbrossat, abonat, retallat. El secret està en la maquinària Husqvarna, fabricada pels experts.
5: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
6: Del 26 de juny al 4 de setembre torna Zona Pons, el festival de música per viure el patrimoni local. Magalí Sare, Laura Andrés i Roser Loscos, Carlos Cuevas i Alosa, amb Cambrat i el petit de Caldil. 5 concerts únics en espais patrimonials que et sorprendran. Zona Pons, el festival de referència del Mig Segre. Entrades a la venda a Entràpolis.
7: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. Oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grup Assisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
8: Pica mucho.
0: La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: L'any 1872, Julio Verne publicava La Volta al Món en 80 dies, una novel·la que es va convertir en un èxit de vendes i que va inspirar molts aventurers a imitar l'itinerari de Phileas Fogg. I més de 150 anys després, encara hi ha valents que decideixen emprendre aquesta aventura.
1: La Volta al Món a peu, dia 1.
2: Play. Oficialment comença La Volta al Món a peu.
0: Valents com l'Enric Luzán, conegut a xarxes com Enric Adventures. Julià Domènech, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Mireu, l'Enric va començar la seva aventura el 30 de novembre de l'any passat a la plaça Catalunya de Barcelona amb una motxilla a l'esquena i un objectiu: recórrer més de 26.000 quilòmetres, travessar 5 continents i 25 països. I tot això caminant. Ja ha estat a França, Itàlia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, Albània, Grècia, Turquia, Geòrgia i Uzbekistan, tot amb 250 dies caminant. El seu viatge, però, no acabarà fins aquí més de 2 anys, si tot va bé.
0: Enric Luzán, bona tarda.
4: Salom!

0: terminant el seu viatge, però no acabarà fins aquí més de 2 anys, si tot va bé.
1: Enric Luzán, bona tarda.
2: Salom! Salom!
1: Salom.
2: Bona tarda.
1: Tu has estat alguns dies més que el Phileas Fogg, ell ho va fer en 80, tu en portes 250. On t'enxampem ara?
2: Mira, estic, no t'exagero, que dic que és un dels llocs més increïbles que he estat a la meva vida. Estic a la plaça central de Samarcanda, on hi ha 3 mesquites, que una pues cada una, no?, s'enfrenta a l'altra i està il·luminat. Ara és les 8:30 aquí. I bueno, és brutal això, eh? Uzbekistan m'està sorprenent molt. No estic caminant per aquest país, però és flipant.
1: Estàs fent turisme, oi, aquests dies?
2: Sí, perquè jo començo la meva ruta a Samarcanda, la meva ruta per Àsia Central, i Samarcanda està molt a prop de la frontera amb Tajikistan, vull dir que ja en seguida sortirà el país. Llavors he aprofitat per visitar les altres ciutats interessants d'Uzbekistan amb tren, perquè caminant no em donava temps.
1: Mentre esperes el visat, també, no? O ja t'ha arribat?
2: Va arribar el dilluns mateix, sí,
1: perfecte.
2: Sí, aquest dilluns ja el tinc. O sigui que ja puc anar a Tajikistan 60 dies, que en teoria hauria de ser de sobres.
1: Esperem que sí. Portes ja 11 països, ara ho deia la Júlia, gairebé 250 dies. Estàs cansat ja? Has dit en algun moment estic cansat o encara tens energia?
2: No estic cansat. M'han dit que un senyor a partir de l'any, bueno, no ho sé si és veritat o no, però de moment no estic cansat. Tinc moltes ganes de seguir, de fet, perquè porto bastants dies parat, tipus 10 dies sense caminar o alguna cosa així, i tinc ganes ja de començar a moure'm, sí.
1: Perquè quan no estàs fent el turisme, que estàs en el teu dia a dia caminant, quants quilòmetres acostumes a fer?
2: Ara a l'estiu estic fent una mitja de 40, i a l'hivern feia menys perquè hi havia menys hores de sol, uns 30.
1: I
2: això és el que sol caminar, sí.
1: I dors amb una tenda de campanya, generalment.
2: Sí, normalment sí, i després un cop cada 4 o 5 dies vaig a algun establiment, hotel, el que sigui. Però normalment a tenda de campanya perquè m'agrada i també per estalviar una mica.
1: I tant, ja ho dic pensar que no deu ser barat anar cada dia d'hotel. Enric, per la gent que no t'hagi conegut o no t'hagi seguit aquests 250 dies, quan sorgeix la idea de marxar? No sé si va tenir alguna cosa a veure el Phileas Fogg del Julio Verne.
2: No, jo vaig veure un altre Phileas Fogg, que és el Nacho Dean, que el 2016 va acabar la seva volta al món a peu, i jo el vaig descobrir el 2020, mentre estàvem en coronavirus tancats, i vaig dir, uau, això és la mare de totes les aventures, jo ho vull fer. Després ho vaig descartar perquè era, bueno, massa temps, massa sacrifici, deixar-ho tot, massa diners. Quan vaig dir el clic de dir, va, ho faig, va ser quan la Generalitat de Catalunya va convocar les beques Propulsió, que eren beques per creadors de contingut que feien vídeos de YouTube, no? I jo, resulta que tenia un canal de YouTube abans ja de tot això, i vaig dir, ostres, me'n presento, i bueno, pues me la van donar i així he començat.
1: Clar, i tu, a més, no eres aventurer professional, o sigui, no t'hi dedicaves a fer aquestes aventures. Eres enginyer civil, si no m'equivoco. Tenies una feina estable,
2: sí,
1: quan vas decidir emprendre aquesta aventura?
2: Tenia una feina estable i que estava bastant bé, amb una bona posició i tot bé, sí. O sigui, els meus pares es van quedar com, ostres, ara deixaràs aquesta feina tan bona que tens per anar a fer això.
1: Segur que algú et va
2: però
1: dir, estàs boig.
2: Mira. Sí, ja, però bé.
1: Era
2: ara o mai, eh?
1: Ja imagino. I la pregunta que es fa a tothom, que abans ho deies, no hi ha aquestes beques de la Generalitat, però quant t'està costant aquest viatge i d'on treus els diners? Més enllà de la beca, no sé si tens estalvis o si estàs fent publicitat a les xarxes, no ho sé.
2: Doncs sí, jo tinc estalvis, després tinc... Jo poso cada dia, o gairebé cada dia, un vídeo a YouTube. Llavors el YouTube, doncs, em paga. Aquesta és la meva principal font d'ingressos. Després tinc mecenes que em paguen una quantitat al mes i jo els envio una postal. Llavors cada mes he de parar un o dos dies per comprar 500 postals, escriure-les... Sí, més o menys.
1: Wow.
2: A vegades 5 més. Ara les he enviat des d'aquí d'Uzbekistan, que són les més barates de tot el viatge. Sí, 500 postals i cada mes les vaig enviant. Després tinc patrocinadors... I per últim estic venent samarretes, amb la samarreta que jo porto per caminar, que surt al meu mapa amb el meu recorregut, doncs això ho estic venent i també s'està venent bastant bé.
1: I tens calculat quant t'està costant de moment?
2: Sí, hi ha una persona que em porta els càlculs perquè jo cada dia dic el que m'he gastat, no? Llavors es pot anar sumant. Llavors jo calculo que són uns 7.000 euros.
1: 7.000 euros en 250 dies.
2: Sí, la meva idea era, o sigui, ja porto uns 8 mesos, no? Doncs 7.000 i pico. La meva idea era gastar menys, però clar, com el canal de YouTube està anant bé i tal, doncs vaig una mica més suelto i per això m'estic gastant més.
1: I una de les maneres també per estalviar, imagino que és fer-ho caminant, Abans de marxar, escrivies que caminar és la manera més primitiva de viatjar i la que ens connecta de manera més profunda amb la terra i les persones. Continua sent veritat aquesta frase o la realitat t'ha

0: has muntat una mica aquest mite?
1: Jo crec que sí. Sí, mira, quan vas caminant, passes per llocs on no van mai els turistes. Llavors, pues, clar, la gent es sorprèn de que estiguis per allà i la gent sol ser més oberta i et diu què fas aquí, no? Depèn també del país, de la cultura que tinguin, no? Per exemple, a Turquia són molt amables i sempre cada dia em preguntaven 4 o 5 persones què fas aquí i tal, encara que no em parlessin anglès, no? Llavors, sí, és una manera de conèixer el país real, no? Sí que és veritat que, clar, a l'anar caminant, qualsevol desviació per anar a veure algun punt interessant suposa moltes hores, no? Tinc uns amics que van en camper, llavors el seu viatge és més escènic perquè van sempre als llocs més guais, que jo, si m'hagués de desviar, potser seria una desviació de 2 dies, sencers, que no em puc permetre.
0: Prioritzes
1: però,
0: més.
1: Però, bueno, tu, a mi m'agrada caminar, eh?
2: I, Enric, hi ha alguna escena que només t'hagi pogut regalar el fet d'anar a peu? Que si anessis en un altre transport no t'hi haguessis trobat?
1: Doncs sí, clar, és l'únic mitjà de transport que et permet arribar a llocs de muntanya. Llocs de muntanya no pot arribar una bici o un cotxe. Mira, per exemple, aquests amics que et dic que van en camper fan la mateixa recorregut que jo, similar, i doncs jo, la meva idea per creuar els Balcans era per Grècia, no? I el meu lloc, moment preferit del viatge ha sigut Katarapas, que és el moment aquest, el punt més alt dels Balcans que vaig creuar. No, estava tot nevat. Ells no van poder passar per allà, van haver de passar per l'autopista, però jo sí que vaig poder passar a peu, això sí, amb neu fins als genolls.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
1: Sí, va ser molt guapo, eh?
0: Malgrat això, en aquests 250 dies sí que has agafat algun transport. L'últim vídeo que he vist estàs agafant un AVE, per exemple, algun avió has agafat també. Són moments molt puntuals, com ho decideixes? És perquè no pots passar per certs llocs caminant o per estalviar-te, no sé, algun tram més complicat?
1: Va, això és una mica llarg d'explicar, intentaré resumir-ho. Hi ha unes regles de la Volta al Món a peu, no? I les regles no les poso jo, les posa una associació de 8 persones que han fet la Volta al Món caminant o corrent. I ells han posat les regles, llavors, clar, sempre està bé que un tercer et digui una mica les regles, perquè si no podries posar cadascú les seves, no?, i tal. Llavors, les regles diuen que has de creuar un mínim de 4 continents de punta a punta sense interrupcions. Llavors, jo a Àsia, això no ho estic fent, perquè l'altre dia vaig agafar un avió des de Geòrgia fins a Uzbekistan, no? Llavors, a mi Àsia no em comptarà com a continent. Comptarà els quilòmetres que camini. Doncs els 4 continents seran Europa, Austràlia, Nord-Amèrica i Sud-Amèrica. Llavors, a Àsia, això és degut al tema de visats, guerres que hi ha, per exemple, a Myanmar no puc creuar europeu, tal, doncs com més impossible creuar-ho d'aquesta manera, doncs agafaré algun transport i tal.
0: I també deu haver, temperatures doncs, extremes, per exemple, en alguns llocs, no?
1: Exacte. Jo si hagués intentat anar fins aquí on estic ara caminant, m'hagués enxampat a l'hivern en algun moment i no hagués pogut caminar i hagués hagut de parar 3 o 4 mesos, cosa que no volia fer. Llavors, quan agafo algun transport també, o sigui, jo quan paro puc fer el que vulgui, no? Entre cometes, fins que torno a començar el dia següent. Llavors, doncs, algun dia que he parat, he agafat algun transport per anar, per exemple, a la capital de Croàcia, Zagreb, vaig entrevistar un català i el dia següent vaig tornar caminant des del punt on ho havia deixat, no? Perquè això està permès.
0: Ah, d'acord. Vale, els quilòmetres que et compten és a partir d'aquest punt on tu ho havies deixat.
1: Tu quan parles el GPS, doncs és com pots fer el que vulguis, entre cometes.
0: Perquè ho fas amb el rellotge. Alguna vegada t'has oblidat d'engegar-lo?
1: No, però un cop se'm va com espatllar el rellotge. Hosti. I va haver-hi un matí a prop de Mònaco que no va quedar registrat. Però bueno, tu, aquestes coses...
0: Doncs, quants mira, quilòmetres no eren?
1: Un matí, no sé si van ser 10 o 15, no
0: bueno,
1: sé.
0: Això amb 26.000 no és res. Et vas trobant amb moltíssima gent quan camines, ara ho deies, et saluden, et pregunten, però t'has sentit sol durant aquests 8 mesos en algun moment?
1: No, la veritat és que no. També pel WhatsApp és molt fàcil. Vaig parlar cada dia amb els meus amics, la família. He tingut algunes visites d'amics. He conegut gent a alguns països que m'he fet amics. I jo sóc una persona que ja de per si, doncs, estic bé en la meva soledat. De fet, si no estàs bé en la teva soledat, ja no mai emprens, no? Mai deixes emprendre un viatge així. Així que, bueno, de moment no, però ja et dic, només porto 8 mesos.
0: Bueno, només. Són bastants. I de fet, tu comparteixes el teu viatge a xarxes. Precisament cada dia expliques una mica com t'ha anat el dia, el teu dia a dia.
3: Bon dia. La Volta al Món a peu, dia 211. Buah. He hagut de fugir corrent d'on estan acampats per...
0: I no són vídeos precisament curts, Enric, perquè duren entre 15 i 30 minuts. Encara tens ganes d'obrir l'ordenador quan arribes després d'aquests 40-50 quilòmetres diaris?
1: No tinc ordinador.
0: Com ho fas, amb el mòbil?
1: Jo ho he dit tu amb el mòbil.
0: Clar, és que l'ordenador portaries molt pes a la motxilla, no?
1: Clar. I jo crec que s'ha editat més ràpid amb el mòbil. De fet, jo no sé editar amb l'ordinador, no, mai ho he fet. Sempre he editat amb el mòbil i bueno, crec que queda bastant bé. Fa bastanta mandra, la veritat, editar, a vegades, depèn del quin dia. A l'hivern no havia de fer tot d'una tirada mentre estava acampat, perquè tenia moltes hores. Però ara la meva estratègia és que mentre camino, en diferents moments del dia vaig editant, doncs 20 minuts, llavors se'm fa menys pesat perquè són petites estones. I bueno, sí, és una part que fa una mica de mandra, però bueno, s'ha de fer.
2: O sigui, la gent al final el que veu són les imatges espectaculars dels vídeos, però que hi ha alguna cosa que no surti als vídeos? Hi ha una mica de postureig, que es diu ara, en tot el que penges?
1: Mira, no surten coses que no donen temps a gravar. Per exemple, quan ve algú amb un cotxe i s'ofereix a portar-me amb cotxe i li dedica no, clar, de seguida para i no dona temps a engegar el mòbil, no? Això no dona temps. Després, quan estic parat, alguns dies de descans que faig, normalment no gravo. Llavors, per exemple, vaig conèixer una gent a Grècia que em va convidar a la seva Pasqua, que és un event molt important a Grècia. Allò no ho vaig ensenyar gaire a la gent que vaig conèixer. La gent em preguntava molt, ostres, que amb qui estàs, saps? I això no ho vaig ensenyar. Però allò de trampa que diguis, ostres, Enric, potser només estan ensenyant la part més maca, tal. No, intento ensenyar-ho tot.
0: Vas interrompre el viatge una vegada, que vas haver de tornar a Catalunya per recollir un premi, que per cert, enhorabona. Però en aquests 2 anys que ara dèiem que està previst que duri aquest viatge, tens previst tornar en algun moment? O has decidit quedar-te on... seguir i no tirar enrere?
1: La meva idea inicial era no tornar, perquè creia que trencava la màgia del viatge. Però clar, com el premi aquest els vaig dir que no tornava. Però després em van dir, et paguem el bitllet. Llavors vaig dir, ostres,
0: Home.
1: Si et paguen el bitllet és com que confien en mi, ja no és pel tema del diner, saps? És com que tal... Llavors, vale, vaig tornar. Però els vaig dir, ei, l'any que ve ja no em doneu el premi. I ja està, ja torno a tornar.
0: L'any que ve, deixeu-me que jo
1: segueixi. Perquè sí, crec que és una mica l'essència, no? Perdó-la.
0: I abans d'aquesta aventura de fer la volta al món a peu, tu havies fet la Transpirenaica, la Via Alpina, altres ostres de Catalunya. Mirant enrere, creus que tota aquella preparació t'ha servit per aquesta... Jo crec que és l'aventura més gran que pot fer una persona, no? Que és fer la volta al món a peu. O no té res a veure. Són aventures completament diferents. És imprescindible.
1: No. Són diferents, però és imprescindible. Tu no pots començar... Hi ha gent que ho ha intentat, començar... Mai havia fet una travessa a peu i la primera cosa que fa és intentar fer la volta al món a peu i no se n'han sortit. Perquè per començar necessites un fons físic. Fons físic s'aprèn no amb un entrenament de 6 mesos, no, s'aprèn amb els anys de que el teu cos es vagi acostumant. Necessites saber-te buscar la vida una mica. Això, aquestes coses que s'aprenen un viatjant, no? Després necessites tècniques d'acampada, de saber acampar, de saber muntar una motxilla, de saber les coses que funcionen i les coses que no funcionen en això, en les motxilles, a les acampades. Diferents trucos que per mi ara són tan obvis que perquè porto molt temps fent-los, però que potser al principi no en sabia, no? I sí, és molt important.
0: Hi ha algun lloc on tinguis especial ganes d'arribar?
1: Nova Zelanda des de petit havia sigut una de les meves il·lusions de viatjar, però des de petit, encara que no sabia res del país, era com les antípodes de Catalunya, el punt més llunyà, i dic, ostres, jo vull anar allà, no? Després els Himalaies, perquè, bueno, clar, per muntanyistes doncs és la meca, no?, una mica. I les muntanyes del Perú diuen que són molt guapes, també tinc ganes d'anar-hi.
0: Quan serà això, més o menys, que et trucarem una altra vegada?
1: Pues els Himalaies, si tot va bé, cap a l'hivern, principis d'hivern, i
0: Nova
1: Zelanda ja, buf, encara queda.
0: Encara queda.
1: Bueno, de mala època, no.
0: Farà fred.
1: No, bueno, clar, si vas als punts més alts dels Himalaies, doncs ja fa molt fred,
0: sí,
1: però és un país
0: setmana,
1: molt càlid, a les cotes mitges s'està bé.
0: Sí, que aquesta setmana teníem el Sergi Unanue, que va fer l'Himalaia caminant, i ens parlava d'un poble, Charcabot, que estava molt amunt i que ell ho va passar molt malament per arribar-hi, però sí, és veritat que ell anava a les cotes més altes.
1: Hi ha diferents maneres de creuar els Himalaies, i vas escollir la ruta més extrema,
0: sí.
1: la més alta, jo aniré per una mica més baixa, perquè si vaig sol, potser no me'n sortiré.
0: I ben fet que faràs. Doncs Enric Luzán, Enric Adventures, nosaltres et deixem seguir fent el turisme a Pakistan i després continuar fins a aquests objectius que ens deies. Gràcies per haver compartit una estona de camí amb el balcó, moltíssima sort.
1: Tu, moltes gràcies per trucar-me.
0: I ens retrobem cara a cara a Plaça Catalunya quan tornis, 2 anys, ens ho apuntem a l'agenda.
1: Vinga, ja us avisaré.
0: Gràcies, Enric.
2: Adéu.
1: Vagi bé. Adéu.
0: Elia Pijuan, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
4: Doncs el govern espanyol ha xifrat en 528 els menors arribats a Ceuta des de dijous. Molts d'ells, explicava avui la SER des d'allà, encara van pels carrers sense haver rebut assistència. De fet, són els mateixos veïns del barri del Príncipe els qui els estan proporcionant aigua, menjar i roba, i fins i tot alguns els han deixat quedar-se a casa seva. Són desenes de nens, la majoria del 2009, és a dir, entre 16 i 17 anys, els qui fan cua per apuntar-se al registre improvisat per l'Associació de Veïns del Príncipe per recollir la informació dels menors que estan a la zona. Paral·lelament, el govern espanyol ha amenaçat amb actuacions judicials aquelles comunitats autònomes que no col·laborin amb la distribució territorial. Alguns membres del PP ja s'han començat a mostrar reticents a l'acollida i cal dir també que l'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el número de persones mortes al mar. Per la seva banda, l'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta per l'entrada de migrants a Ceuta durant els dies previs i la Fiscalia de Tetuán, al Marroc, ha processat a 25 persones per haver organitzat la crisi. I sobre aquesta crisi, precisament, fa uns minuts hem sabut que el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no compareixeran demà dijous al Parlament Europeu per la crisi a Ceuta. Marlaska no hi anirà perquè li ha coincidit amb una reunió sobre l'eclipsi del 12 d'agost que presidirà. I Esquerra Republicana ha obert un expedient al seu alcaldable a la ciutat de Girona, després que es filtressin uns àudios a les xarxes socials on assegurava que només es volia aprofitar de les sigles del partit per tenir un altaveu i finançament per la seva campanya.
5: Vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. I t'ho vaig explicar, anava fent el cafè, em vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals. I això ho
4: És Marc Puigtió en conversa amb un jove creador de contingut gironí vinculat a l'extrema dreta. A l'àudio diu literalment que tenia la intenció de fer fora a tots els seus companys de partit, Pol Valero.
6: El comitè d'ètica d'Esquerra és qui ha obert un expedient per investigar els fets, ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, a Catalunya Ràdio.
7: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
6: La victòria de Marc Puigtió a les primàries ja va provocar enfrontaments interns i dimissions a l'estructura local dels republicans. Ara no es descarta que la gravetat dels fets obligui a la direcció a cessar-lo i, per tant, a buscar una alternativa per ser el candidat a Girona de cara a les municipals de l'any vinent.
4: Gràcies, Pol. I seguim amb l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut a les darreres hores. És un foc que va començar divendres en una zona de difícil accés a tocar de la vall de Boí. Aquest és el so dels bombers treballant per controlar l'incendi, tot i que els serveis d'emergències alerten que les condicions meteorològiques previstes per les pròximes hores segueixen sent inestables. I precisament, parlant d'incendi, sapigueu que el govern ha posat en marxa un nou vehicle que incorporarà una antena i farà que hi hagi cobertura estable quan hi hagi emergències, com per exemple incendis, desastres meteorològics o zones on hi hagi problemes de comunicacions. I per últim, la Policia Nacional ha desarticulat una branca del Càrtel de Jalisco, un grup delictiu mexicà dedicat al tràfic de metamfetamina, que tenia laboratori a Almenar, a Lleida. En total els han incautat 2,5 tones d'aquesta droga amagades enmig de líquid de vainilla. És una de les partides més grosses que s'han trobat mai a Europa i hi ha 13 detinguts. Martí Oliver.
8: La droga venia de Mèxic en contenidors marítims fins a França i d'allà es transportava en camió fins a Catalunya. De fet, va ser la policia francesa qui va detectar un positiu de metamfetamina en un carregament a la frontera amb la Jonquera que va posar en alerta la policia nacional. Els agents van decidir seguir el carregament primer a un centre logístic de Barcelona i després fins a una casa unifamiliar d'Almenar, al Segrià, on s'hi amagava el laboratori.
9: Está operativo cuando la mercancía llega. Llega mercancía, hay que trabajar. Se trabaja esa mercancía, se cierra y se van. No permanece. Y luego la mercancía, claro, se distribuye a través de cualquier medio de comunicación, vía terrestre, la ponen en el mercado con los...
8: Declaracions de l'inspector en cap Alejandro Martín, que assegura que tot i la forta logística, els criminals no estaven establerts a Catalunya.
9: Son cèdules aïllades, vienen, trabajan y se van.
8: L'operació ha estat una de les majors intervencions de droga sintètica que s'han fet a Espanya i Europa i s'ha tancat amb 13 detinguts, 12 dels quals han ingressat a presó.
4: Gràcies, Martí. I un últim apunt, ara sí, l'aeroport del Prat continua la segona jornada de vaga dels treballadors de terra de Ground Force. La companyia que gestiona l'atenció als passatgers de les aerolínies d'Air Europa i Qatar Airways, entre d'altres. Per avui s'han cancel·lat 15 vols i s'han registrat retards en un 30%.
0: Moltíssimes gràcies, Elia.
4: A vosaltres.
0: Fins demà. I als esports, graderia del balcó, la Núria Vilamala. Núria, com estàs?
2: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Bona tarda. Avui notícia que m'ha posat molt trista.
2: Sí.
0: 5 anys de que Messi va anunciar que deixava el Barça.
2: Jo he al·lucinat quan en 5 anys ja.
0: És fort, et fas gran, eh?
2: Sí.
0: Ens fem
2: sí,
0: grans.
2: Sí, sí, no. I avui...
0: En parlareu o no, d'això?
2: És que costa molt parlar d'això.
0: Ja. Doncs
2: però sí, no, clar, a veure, no haurem de parlar, sí, s'ha de dir.
0: Però, també
2: però encara es fa difícil, eh?
0: Es fa molt difícil. A casa meva no es pot dimensionar, jo crec.
2: No, a casa meva també costa. I quan el d'allò, vull jugar Messi.
0: Ui,
2: però porto una altra samarreta.
0: I no es logren, clar. Però també fareu coses bones. Bones notícies,
2: sí,
0: de la graderia.
2: Sí.
0: Que tenen a veure amb Sabadell.
2: Sí, perquè el Sabadell, Laura, ja ho saps, que ha tornat a la segona divisió, va pujar de categoria aquest estiu, i la setmana que ve debuta a segona, ho fa el Molinón contra l'Sporting, i avui ens hem escapat a la Nova Creu Alta per parlar amb l'Albert Urriols, que és un cas atípic del futbol, perquè ell ha anat trepitjant totes les categories del futbol català, el fang del futbol, com en diem així, d'aquesta manera, i ara, als 28 anys, Laura ha aconseguit ser futbolista professional.
0: Viure
2: amb el
0: futbol.
2: Sabadell. Sí, sí, sí, de fet m'explicava que havia tingut feines, evidentment, de tot tipus per poder-ho compaginar amb el futbol. Ara és futbolista professional i a mi m'ha fet especial il·lusió perquè jo sóc d'Osona, ell també, i anàvem al mateix institut.
0: Què dius?
2: Llavors m'ha fet com molta il·lusió parlar amb ell.
0: Escombres cap a casa, eh?
2: Sempre.
0: Doncs a veure aquest osonenc ara es pot dedicar... Osonenc? Osonenc?
2: Sí, osonenc.
0: Osonenc. Osonenc.
2: No hi ha hagut mai tant accent osonenc a l'antena de Ser Catalunya, t'ho asseguro.
0: Més que tu, eh?
2: Més que jo, molt més que jo.
0: Doncs l'hem d'escoltar a 9:15 a la graderia del balcó. Gràcies, Núria Vilamala.
2: Adéu.
0: Fins ara. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: Dia càlid avui, amb pluges al nord, no? És el que ens vas dir ahir. Què ens espera demà?
10: Sí, demà serà el dia més complicat d'aquesta setmana, així que molta precaució. Avui, com bé deies, un dia càlid on s'han assolit els 38 graus a Lleida, 34 a Barcelona. A més, aquí em fica la xafegó, així que una sensació de temperatures molt altes, incòmodes. Demà sí és veritat que les temperatures diurnes seran una miqueta més baixes, però a canvi tindrem un dia complicat. El matí ja començarà amb alguns núvols i atenció, perquè abans de dinar ja tindrem els primers ruixats i a la tarda serà molt complicada amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol punt de territori. De fet, bona part de Catalunya està en avís per aquests ruixats i aquestes tempestes. De fet, serà un dia inclús que podrem tindre fenòmens de temps violent, esclafits, llamps, trons, pedra, així que molta precaució, també el vent serà molt fort i molta precaució especialment en zones inundables perquè són els típics dies que al matí estàs una mica confiat i després a la tarda cau l'aiguat, així que molta precaució.
0: Clar, perquè com dius pot ser a tot el territori català, aquestes pluges?
10: Sí, serà... De fet, són poques les comarques que no estan en avís, de fet són solament 3. Però tot i això no vol dir que no arribin els ruixats, sinó que els ruixats no seran intensos. Aquests xàfecs que en una hora poden caure més de 30 litres per metre quadrat. Així que molta precaució.
0: Déu-n'hi-do i precaució. I espera, no marxis perquè t'ho vaig dir ahir. Sé que encara queda una setmana, ho sé. Però ja saps que el balcó...
10: Sembla el temps per Setmana Santa.
0: Ja, però és que Núria, al balcó tu saps que fem un programa especial el dia de l'eclipsi a Tarragona. I dis-nos,
10: sí?
0: Si us plau, que tenim possibilitats de veure'l. Perquè si anem fins allà a fer 2 hores de programa i no veiem l'eclipsi, jo moro.
10: A veure, queden molts dies. Els meteoròlegs acostumem a dir que més enllà d'una setmana vista és una miqueta sense ficció. 5 dies vista veus més o menys com pinten les coses i a partir de 3 dies la previsió és molt bona. Sí, és veritat que tot apunta que el temps serà estable, quan
0: vale.
10: És estable és anticicló, llavors no hi ha molt moviment, que llavors la previsió pot ser més o menys bona, afinada, però 100% fiable, doncs encara no. Tot apunta que hi haurà pocs núvols.
0: Vale, això és bo.
10: Però això és boníssim.
0: Vale, per tant, pocs núvols.
10: Però anirem a...
0: Que el dia clau és dilluns, quan t'ho he de preguntar.
10: Sí, sí,
0: 3
10: sí,
0: dies vista.
10: Dilluns no m'escapo. Sí, sí, sí, dilluns m'he de mullar 100%.
0: I
10: sí,
0: tampoc,
10: sí, sí, sí.
0: Tampoc t'escapes el dia de l'eclipsi, que et volem allà, a que ens expliquis com està el temps de tot Catalunya i a veure si, on es pot veure millor, pitjor. Esperem que es pugui veure bé a tot arreu, però bueno, tenir-te
10: sí.
0: Allà.
10: Una petita cosa des qui vagi a disfrutar de l'eclipsi, que segur que seran molts, tindre en compte de com que el sol es taparà una hora abans de l'eclipsi ja es notarà un descens de temperatures. És a dir, que una jaqueteta per anar a veure l'eclipsi serà necessària.
0: A veure, això ens ho apuntem a l'equip també, que no hi havíem pensat a l'hora de fer-nos la bossa.
10: Un cero consell sempre va bé. Doncs
0: pues ja ho farem. Núria, ja no et preguntaré, no parlarem més de l'eclipsi, només del temps, perquè si no ens farem molt pesats, però bueno, està bé que ens ho vagis dient i recordant i així poder-nos organitzar tots. Moltíssimes gràcies, Núria Seró.
10: Una abraçada.
0: Adéu. En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026.

0: És dimecres i això vol dir que sona aquesta música, que dona bon rotllo, i perquè ja tenim aquí el Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda, Laura, què tal?
0: El Dani ja sabeu que cada setmana ens porta persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips i ho fa amb la col·laboració amb la Xaima Ratzdi i el Shaun Devnath. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, Laura, avui trenquem el prejudici de que els gitanos són lladres. Sembla mentida que això ho hem de continuar afirmant ara, el 2026, però la realitat és que en alguns diccionaris catalans, encara avui dia, si busques la paraula gitano, hi apareix al costat la definició lladre.
0: Què dius?
1: El que escoltes. Un d'ells, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i fa un temps que diverses associacions de Barcelona es queixen d'això, i per això aquesta setmana amb la Xaima Ratzdi hem anat a conèixer aquesta reivindicació de la mà del Manu Gavarre, que és un gitano català i activista a xarxes socials.
2: Per qui no et conegui, qui ets?
3: Jo em dic Manu Gavarre Reyes, em diuen Manu Marchoso, i sóc un gitano català del carrer de la Xera. Sóc una mica activista, una mica creador de contingut en català i una mica de tot.
2: I ara mateix on som?
3: Doncs estem aquí a l'Avinguda Paral·lel 103, a la floristeria El Marchoso, que és la floristeria familiar nostra. Això de Marchoso és perquè el meu avi li deia en Ramonet el Marchoso,
2: vale,
3: que era l'autor i creador de la cançó Marxa, marxa, de la Rosario Flores, i
2: ostres,
3: llavors pues, tenim aquí la floristeria en honor al meu avi.
0: El Marchoso, m'encanta.
1: És molt guai, el Manu.
0: D'on és el Manu? És de Barcelona?
1: El Manu és de Barcelona, és del carrer de la Cera, del Raval, on diu que va néixer la rumba catalana. Saps que hi ha una mica de bif, que hi ha gent que pensa que la rumba catalana va néixer al barri de Gràcia, altres que van néixer
0: no
1: al barri del Raval.
0: No coneixia aquest bif, és que jo no soc de Barcelona, a vegades aquestes coses m'escapen.
1: Aquest és un bif molt barceloní, molt genuí. Doncs,
0: i ell diu que és Raval, ell defensa el Raval.
1: Efectivament.
0: El creurem.
1: Sí, el Manu diu que, bueno, defensa, no?, que la rumba catalana va néixer al barri del Raval, i una de les figures d'aquesta rumba catalana va ser el seu avi, el Ramonet, que forma part de la petjada social i cultural que ha deixat el poble gitano a la nostra societat. Una petjada que el mateix Manu reivindica des de diferents espais, la com Museu Urbà Gitano de Barcelona, que és un museu molt petit, no sé si l'has
0: visitat. No, no el coneixia aquest.
1: És un museu molt petit, l'únic museu gitano de Barcelona, i és un museu autogestionat per l'associació Carabutxí, i també el Manu té el seu programa de ràdio, L'Hora del Ramonet, que jo crec que alguna vegada l'hauries de convidar aquí, perquè...
0: Home, doncs sí que hauria de venir. És que realment, Dani, o sigui, tu dius ara hi ha un museu de sobre els gitanos a Barcelona, jo no el coneixia, i crec que la història, tant la història com la realitat del poble gitano, és molt desconeguda.
1: Molt desconeguda, sí, sí. La veritat que els gitanos porten centenars d'anys aquí al territori, i és super, super desconeguda, i justament el Manu Gavarre, que el podreu trobar a Instagram i tal, com a Manu CLC, a la seva xarxa reivindica moltíssim justament la memòria històrica del poble gitano a Catalunya.
3: Perquè si no sabem d'on venim, com sabem on anem? És que és una cosa imprescindible, crec. Tu saps que la història del poble gitano és la més desconeguda. Aquí a Catalunya es va fer un genocidi amb nosaltres. Ens van matar, ens van prohibir parlar la nostra llengua. No ens deixaven relacionar-nos amb les nostres famílies, amb els nostres... amics, no ens deixaven estar junts.
2: Però aquesta part de la història que tenim aquí a casa nostra és una cosa que no sol parlar, no?
3: Exacte, no surt als llibres d'història, no s'explica als col·les. Llavors és una cosa molt necessària que s'expliqui, perquè si la gent no ho sap, es pot repetir.
0: És que ara ho acabo de buscar, entre 65.000 i 80.000 persones gitanes a Catalunya, i jo no tenia ni idea d'això que explicava de... dels genocidis. Quan va ser?
1: Sí, sí, sí. Bueno, van patir diverses persecucions al poble gitano durant diverses etapes. La Gran Batuda del 1749, que va ser ordenada per Ferran VI i el marquès de la Ensenada, va ser un intent de pràcticament aniquilar el poble gitano, és a dir, extingir la població gitana, empresonant per separat homes i dones. I després, durant el franquisme, se'ls aplicava de manera discriminant la llei de vagos i maleantes.
0: Clar, però això, o sigui, sí, el del 1749 sí que fa molt de temps, franquisme es fa 4 dies realment,
1: sí, sí.
0: Però ara estem en un context molt diferent. Continua bé aquesta discriminació? Com se senten ells? Què t'explicava?
1: Doncs mira, justament, que és el que volem posar avui, no?, l'accent, és que gràcies, no?, o per culpa d'aquest desconeixement, de que no s'ensenya, no?, com diu el Manu, aquesta història a les escoles del poble gitano, no?, que hi ha tantíssima gent aquí a Catalunya i que no s'ensenya la seva història, doncs passen coses com aquesta de l'IEC. Desconeixement passa que reproduïm prejudicis, reproduïm estereotips, no?
3: Exacte. i no es volen canviar, que és el més heavy. O clar, no es dona resposta, com és en el cas...
1: Per exemple, ara teniu la vostra famosa trifulca, no?
3: Exacte.
1: Amb l'IEC.
3: L'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, el més reconegut, el diccionari. Uaaah! Fixa't en aquest només. Ara et llegiré unes de, de les definicions quan busques la paraula gitano en alguns diccionaris de l'IEC. Lladres, trinxeraires, malfactors, argot marginal, no te'n pots fiar.
1: Malfactors, eh?
3: Malfactors. Què és un trinxeraire? O sigui, jo li vaig dir això al meu germà. Mira, mira això, el meu germà té 15 anys. Li vaig dir, mira això, i em fa, què és un trinxeraire? O sigui, no sabem ni el que és, saps? És com... Però, en sèrio, estem al 2026, ja està, s'acabó, saps?
1: Heu denunciat, heu escrit a l'IEC i què us han dit?
3: Hem recollit firmes, hem escrit correus, hem fet de tot, hem enviat cartes formals i no ens han respost.
1: Encara no, eh?
3: Portem un any així, un any i pico, i encara no tenim resposta.
1: Què és el que demaneu vosaltres, Manu, a l'Institut d'Estudis Catalans?
3: Sentar-nos i canviar les paraules. O sigui, canviar... Que reconeixin que està malament i que ho canviïn, ja està. O sigui, no demanem molt. Només no demanem cap recompensa ni res. Només demanem que el que posi en el diccionari més famós de Catalunya sigui una cosa real.
0: És que trinxeraires, lladres...
1: És brutal, és brutal.
0: No te'n pots fiar. O sigui, és tan important el llenguatge.
1: És brutal, clar, clar. O sigui, la cosa és que aquestes paraules ajuden a continuar perpetuant estereotips negatius, no?, envers el poble gitano, i justament entitats com Carabutxí, que és amb la que participa el Manu, es queixen d'això. Ells han, després de queixar-se durant diverses ocasions a l'IEC, han escrit ara ja un manifest en el que s'han adherit més de 30 organitzacions, entitats col·lectius del poble gitano i no, que s'han adherit en aquesta demanda a l'IEC. I encara no tenen resposta, és el més fort de tot.
0: I és molt fort, perquè és això, és la definició que la gent rep d'aquest col·lectiu. I a més, imagino que aquesta és una reivindicació, però que en deuen tenir moltes d'altres. Te'n va parlar d'això també?
1: Sí. Vam parlar molt del passat, però jo també li vaig voler preguntar quines reivindicacions tenien al present, no?, el Manu de 20 anys des del carrer de la Cera.
3: Les reivindicacions són les de sempre, malauradament. Ja m'agradaria a mi parlar d'altres coses, però seguirem parlant de l'antigitanisme que patim en el dia a dia, seguirem parlant sobre el català, que som com bitxos raros els gitanos que parlem català. Per nosaltres és tan normal. Hi ha gitanos catalans al barri d'Hostafrancs, de Gràcia, d'aquí del carrer La Cera, que parlem en català.
1: Antigitanisme, que es concreta, per exemple, en què?
3: Doncs pot ser antigitanisme immobiliari. Patim antigitanisme per xarxes, últimament bastant. En el supermercat, quan vas a comprar a les botigues de roba, perquè veuen a la gitana amb el monyo. Són coses que semblen del segle passat, però és que encara ens continuen passant. Sí, i s'adapten en el temps, i s'adapten a l'actualitat. Actualment, per xarxes, hi ha més antigitanisme que mai, perquè la gent s'amaga darrere d'una pantalla, darrere d'una compte falsa, sense nom, sense foto.
0: Clar, és que les xarxes, però és que jo crec que també fa molt mal aquesta cosa, el que deia, no?, de la gitana amb el monyo al súper. Mira, precisament fa uns mesos al balcó vam entrevistar una dona gitana, perquè havia accedit a la universitat i era el dia del poble gitano i volien reivindicar que els gitanos també arriben a la universitat, i la Leonor, que és aquesta noia, ens deia que quan ella va al súper i va sola, perquè la seva parella és catalana, no és d'origen gitano, la segueixen. En canvi, quan va amb la seva parella, no. I dèiem, com pot ser que encara passi això? I a més és el que diu el Manu, no?, se sume tot això de les xarxes. A ell li ha passat molt?
1: Ell es queixa, que ell diu que ara mateix l'antigitanisme més brutal que viu és a les xarxes. Ell fa contingut en català a les xarxes socials i ell explica això, que les reivindicacions que tenen ara mateix són les mateixes que abans, el que passa que ara sembla que s'hagi difuminat l'antigitanisme, però no. La cosa és que ha canviat, ha mutat, s'ha actualitzat als nostres temps.
0: S'ha estès a un altre món, no?, que és el de les xarxes, que encara és més cruel fins i tot.
1: Tal qual.
0: Doncs els gitanos no són lladres, aquest és l'estereotip que hem trencat avui amb el Dani Ruiz. Dani, moltíssimes gràcies, i també la Chaima, que et va acompanyar.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens retrobem la setmana que ve amb un nou prejudici per trencar. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del Balcó, avui un nou llibre de la Susana, i després anem a conèixer una iniciativa que porta la música a llocs on fa moltíssima falta.
4: A la cadena SER, al balcó, Laura Polo Dalfó.
5: Consum entre nosotros. Cooperativa és estar compromesos amb les persones. I a Consum destinem una part dels nostres resultats anuals perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, som cooperativa.
6: Sabíeu que la primavera és l'època dels espàrrecs? Aquesta hortalissa es va introduir a Espanya en temps dels romans i inicialment va ser utilitzada com a planta medicinal. Avui parlarem d'espàrrecs a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum. Benvinguda.
7: Un plaer i moltes gràcies.
6: Abans de res, quina diferència hi ha entre els espàrrecs verds i els blancs?
7: L'origen de les dues espècies és el mateix, ja que són les tiges joves i tendres que neixen de l'esparreguera, de la família de les liliàcies. La diferència principal és que els espàrrecs blancs creixen sota terra i es cullen quan encara no han sortit a la superfície, mentre que els espàrrecs verds surten sencers i reben la llum del sol, adquirint una tonalitat verdosa i una consistència més dura. Aquesta maduració al sol els aporta molts més nutrients.
6: Quins beneficis nutricionals tenen?
7: Els espàrrecs tenen un gran poder diurètic, ja que el 80% de la seva composició és aigua i, per tant, són molt recomanables per persones amb retenció de líquids. També pel seu alt nivell d'esparragina, un aminoàcid que és el que li atorga aquest sabor tan peculiar. A més, ajuden contra el restrenyiment, ja que ens aporten minerals i vitamines i contenen molta fibra.
6: Com hauríem de cuinar-los per aprofitar-los al màxim?
7: La millor opció per aprofitar totes les seves propietats és menjar-los crus o cuinats a baixa temperatura. Us aconsello tallar-los a làmines molt fines i afegir-los a les amanides, o bé cuinar-los al vapor uns 5 minuts.
6: Fins aquí el programa d'alimentació saludable de Consum. La setmana vinent, més consells de la cooperativa.
5: Si vols seguir informant-te, pots fer-ho a la nostra revista Entre Nosotros i a la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com a les nostres xarxes socials. Cooperativa és compartir amb tu tot el que sabem que t'interessa. Consum, junts, és cooperativa.
8: Consum, entre nosotros.
9: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
11: Temps pels llibres. Susana Ruiz, com estàs?
12: Hola, bona tarda.
11: Avui ens portes Pluja negra, mira, d'un autor japonès, autora japonesa.
12: Autor,
11: Masuji,
12: home.
11: Ah, és autor, sí. Home. Masuji Ibuse, editat en català per l'editorial Flaner i en castellà per Asteroide, Lluvia negra. Uh-huh. És una novel·la de no ficció sobre el llançament de la primera bomba atòmica a Hiroshima el 6 d'agost de 1945.
12: Sí, per relatar la devastació provocada per aquella bomba, l'autor s'ha basat en documents històrics i en entrevistes i diaris personals de víctimes de la massacre. Tot això després ho ha novel·lat, ha centrat la història en una família que encarna les experiències, sensacions i sentiments que poc o molt afectaven doncs, totes les persones que van patir l'explosió. Així coneixem la Yasuko, que és una noia que viu amb els seus oncles als afores d'Hiroshima i que es va veure sorpresa i afectada per la pluja radioactiva, la pluja negra, que dona títol al llibre, que va caure a la zona doncs, després de l'esclat de la bomba. En el moment que comença la novel·la, han passat 5 anys de l'explosió atòmica. La Yasuko és una noia jove, els seus oncles volen casar-la, però les possibles conseqüències del seu contacte, de la seva exposició a la radiació, són un obstacle pels seus plans, perquè tant els pretendents com les seves famílies no ho veuen clar, no? Tenint en compte que va estar doncs, això, exposada a la radiació.
13: Clar.
12: Sobre el procés del casori, penseu que estem parlant del Japó dels anys 40 i tenien la seva litúrgia pròpia, això com de concertar matrimonis i entrevistar-se als familiars, per entendre'ns.
13: O sigui que a partir de la vida d'aquesta família concreta anem coneixent com l'explosió va afectar els ciutadans d'Hiroshima.
12: Sí, la família fa de fil conductor. És com un pis mostra, quan vas a veure pis, del que va passar a totes les persones que van sobreviure a la bomba. He analitzat la novel·la amb la Glòria Ferrés. Ella és professora de filosofia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, crítica literària i també coordinadora del Club de Lectura de la Llibreria Laie.
14: Aquest fil conductor, que són ells, mirant de sobreviure amb tot el que els hi passa, perquè la narració doncs, comença 5 anys després de la caiguda de la bomba, fa que puguis anar-ho lligant tot i t'interessi la pròpia història d'aquesta família, que seria un cas no, de molts, no? Perquè, de fet, la pluja negra cau sobre aquesta neboda, sobre la Yasuko, però, en el fons, és una pluja negra que cau sobre tots, no? Quan l'estàs llegint, veus el que ha fet la humanitat amb, no?, llançant una bomba d'aquestes característiques, no?
12: 5 anys després de l'explosió, la gran pregunta en aquell moment que està en la ment de tots els personatges és si la Yasuko estarà sana o malalta, si podrà tenir fills o no. I és en aquest context que la família rememora aquells dies terribles de l'explosió i els següents, sense oblidar mai que el perill no ha desaparegut, perquè les conseqüències de la radioactivitat es mantenen. Clar, les persones que no van morir en l'explosió van quedar afectades per la radiació, que, com tots sabem, avui en dia doncs, té uns efectes devastadors sobre l'organisme. El que passa és que ells, en aquell moment, no se sabia.
11: Clar, diu Susana que per escriure la novel·la l'autor s'ha basat en documents històrics i en diaris personals de ciutadans d'Hiroshima. És a dir, no hi ha ficció en el relat?
12: Mira, l'autor, el Masuji Ibuse, s'ha pres algunes llicències per construir la narració, però les vivències que explica són totes reals. I això fa que sigui molt fidedigna, però sense perdre l'essència del que és la novel·la com a gènere literari.
14: A diferència doncs, de les altres narracions, permet documentar-ho molt bé. No seria només per això un documental, sinó que hi ha una voluntat novel·lista molt intensa justament en aquesta estructura d'anar lligant els diaris, de construir també els personatges i cada una de les situacions.
12: O sigui, que té aquesta doble vocació, no?, de documental i alhora de novel·la. Que sigui en forma de novel·la, jo crec que eixampla la base de lectors, perquè probablement moltes persones que vulguin llegir-la no ho farien si fos un assaig històric, que sempre és una mica més àrid. Val a dir que Pluja Negra passa per ser la novel·la, en majúscula, sobre Hiroshima.
11: Ah, sí.
12: En el moment de la seva publicació, que va ser 1966, i posteriorment se n'havien escrit d'altres, però cap de la qualitat d'aquesta, pel que dèiem del rigor i la mestria narradora d'Ibuse. I, a més, presenta una altra novetat respecte a tot el que s'havia escrit abans.
14: Els altres eren vivències personals explicades en primera persona i únicament basades en la pròpia experiència. En canvi, Ibuse el que fa és utilitzar tot de dietaris reals, dels supervivents, perquè hi ha una tradició d'escriure diaris. Ell va fer aquesta voluntat de documentar-ho, llegint molts diaris i construint el seu llibre a partir de 3 o 4 diaris importants, especialment el del protagonista, de Shigematsu, i va dia a dia narrant els fets. Però aquests diaris serien, diguéssim, una mena de com de Frankenstein, perquè estan trets de diversos diaris per explicar doncs, això, no? Aquesta baixada a l'infern, que és l'experiència de tornar a Hiroshima el mateix dia en què ha caigut la bomba. Llavors, és una narració dantesca, però amb molta força, perquè et fa reviure, no? Et fa veure tot el panorama, tot el que va ser aquella grandíssima experiència humana, no?
12: I la gran diferència, per tant, respecte a altres obres sobre Hiroshima és que Pluja Negra és el relat d'un drama col·lectiu, no individual.
13: Diu Glori Ferrés que la narració és dantesca, utilitzava aquest adjectiu. Es pot llegir bé o impressionar una mica?
12: Home, no és una lectura còmoda. Hi ha coses molt desagradables. Les imatges que descriu, a més, són explícites. No s'estalvia cap detall.
14: No, i fins i tot en algun moment són gairebé excessives, que fa la lectura que has de fer un esforç per poder anar veient, però és clar, si no ens ho descrivís amb tant de detall, potser no ens en faríem el càrrec del que realment va ser. No només descriu tots els cadàvers que es va trobant, tot el patiment de la gent, perquè triguen una estona doncs, a morir, ens mostra totes aquestes agonies, sinó també la descripció mateixa del que va ser la imatge de la bomba, no? Aquell núvol gegantesc, la pluja negra, la pudor...
12: Però s'ha de reconèixer a Ibuse que sigui capaç de descriure tota aquella atrocitat sense caure en excessos. És un relat cru i descriptiu, però està escrit amb un estil molt contingut, diria que fins i tot distant. És com si relatés uns fets molt dramàtics, però mirant-se'ls des de lluny.
14: Clar, és que davant d'un horror tan extrem, gairebé que no pots ni cridar, et paralitza, no? Llavors, el propi estil que aconsegueix Misugi és justament això, molt poc adjectivat, sense gens de sentimentalisme, justament per fer encara més devastadora l'efecte de la lectura, no? Perquè es queda això paralitzat d'aquest horror i és capaç de ser una descripció molt neutra. I és això, gairebé no hi ha dramatisme, i això a vegades és el que el fa tan terrible, no?
12: És el relat de l'horror, però molt sobri, cosa que té molt de mèrit perquè en casos tan extrems és fàcil caure en adjectivacions i deixar-se arrossegar per les emocions. No hem d'oblidar que Ibuse és nascut a la prefectura d'Hiroshima, no és de la ciutat, però sí de la regió, amb la qual cosa ens està explicant el que va passar a la seva terra i als seus propis veïns.
11: Clar, la seva gent... Clar, quan els americans van tirar la bomba atòmica, jo estic pensant en la reacció de les víctimes, perquè era la primera vegada que s'utilitzava una arma nuclear, no hi havia precedents, ells no sabien a què s'enfrontaven.
12: No, i aquesta era la intenció i la voluntat dels americans, precisament jugar amb el desconegut forma part de les estratègies de guerra, perquè desconcertes completament l'enemic, com explica la Glòria.
14: Diguéssim, forma part a vegades de les guerres... jugar amb aquest terror d'una amenaça que no saps per on ve, no? Tu molt bé ho deies amb la pandèmia, no era només la malaltia en si, sinó aquesta sensació d'una amenaça desconeguda, no saber com ho viuràs. Això en el llibre es veu molt i està molt bé, aquesta incertesa, aquesta què ha passat, no? I intentar, el propi Shigematsu, quan ens ho descriu, intentar esbrinar perquè això, no? Tot es desfà, crema d'aquesta manera tan particular, no?
12: Sí.
14: I fins al final de tot, perquè són diaris, dia a dia, fins al 13 d'agost, és a dir, hem passat ja bastants dies, no diu que li han dit que es diu bomba atòmica, que allibera una quantitat de radiació increïble, no? Que és una arma terrorífica, perquè, clar, és que no hi havia precedents, no sabien què era, no?
12: Clar, i els supervivents de la bomba, els que no van morir a l'acte, eren conscients que estaven davant d'una arma nova, perquè tots els efectes eren molt diferents, però ni sabien ni tan sols podien imaginar els efectes devastadors que tindria.
14: És que el terror augmenta a mides proporcionals justament per aquest desconeixement, perquè, de fet, Japó va estar molt bombardejat totes les setmanes abans de la bomba, tot el juliol a Tòquio, i estaven molt acostumats a patir els bombardejos. Però això que passa, aquesta llum blava encegadora inicial, aquest tro, aquest núvol que apareix a tots els que estan al voltant, no, que és el que li passa als protagonistes, i no sabran què és, i quan s'hi apropen tot crema i això, la pell es desfà, no comprendre aquest horror, no saber què és, no, fa que els propis protagonistes ho portin encara d'una manera més angoixant.
12: És que quan no saps a què t'enfrontes, és veritat que la nostra pròpia imaginació actua com a amplificador.
11: Es dispara, i tant.
12: Jo, salvant les distàncies, penso, per exemple, quan estàs esperant un diagnòstic que pot ser greu, el temps que passa entre les proves i el veredicte del metge sovint és més angoixant que el propi diagnòstic, que després pot ser demolidor i et pot enfonsar en la misèria. Però aquesta incertesa del mentrestant encara és pitjor, jo crec que sí.
13: Sense haver-la llegit... Jo penso en tantes novel·les que s'han escrit sobre camps d'extermini nazis, altres episodis també més coneguts de la Segona Guerra Mundial. Se n'ha fet molta literatura sobre això.
12: Sí, i Busse vindria a ser l'equivalent de Primo Levi en el front oriental de la guerra. Primo Levi va descriure, va reflexionar i ens va fer reflexionar tots sobre l'infern europeu, que són els camps d'extermini, especialment Auschwitz, que és on ell va estar. I Masuji Busse fa el mateix o una cosa similar amb l'horror dels japonesos, que va ser Hiroshima, el seu infern és Hiroshima, i que aquí a Occident tenim una miqueta, més com que ens queda tan lluny, el tenim una miqueta oblidat. Però Ibuse té exactament la mateixa voluntat que l'italià d'explicar alguns dels disbarats més grans que ha fet mai la humanitat.
14: Primo Levi és com el que ens acompanya, no? Ens porta aquest horror europeu de la Segona Guerra Mundial. En canvi, Ibuse, no? Des del front oriental, com bé deies tu, no? I que per nosaltres és un front molt oblidat, no? També baixa un infern, també ens el descriu, no? I ens acompanya, i en aquest cas és el mateix, perquè són aquests que retornen d'un horror, i venen així, amb la pell cremada, amb el cos plens de cucs, no? Així com Primo Levi ens està descrivint també, no? Tots els cadàvers, tot. Hi ha una mena de paral·lelisme, no? Un és com la cara de l'altre, i tenen aquesta voluntat de documentar i de mostrar fins on pot arribar, no, l'horror i l'odi en la humanitat.
12: I aquí, si em permeteu, obro un parèntesi per dir que si volem llegir llibres de ficció o de no ficció sobre la Segona Guerra Mundial i concretament sobre el nazisme, correm riscos perquè últimament s'estan publicant, no sé si us heu fixat, però com a xurros, títols que incorporen la paraula Auschwitz i que, sincerament, alguns provoquen rubor per la banalitat amb què s'aproximen a aquella atrocitat. No? No és el cas de la Hiroshima i d'aquest llibre d'Ibuse.
14: Aquest llibre de frívol no en té res, al contrari. Fins i tot té una certa dificultat de lectura per aquest horror, però que val la pena fer l'esforç aquest de lectura perquè realment et fa conèixer. O sigui, és un element de la literatura que a vegades no es té en compte. Sembla que la literatura només ens hagi de distreure i fer passar l'estona, i ens pot fer conèixer com una lliçó de matemàtiques o una lliçó d'història, arribar a fer-nos veure amb una fondària que ens queda per sempre, no? una realitat que, d'altra banda, no la coneixeríem si no fos a través d'aquest text, no?
12: Evidentment, cadascú llegeix el que vol, però crec que quan un tema és tan dolorós com una guerra i amb tanta maldat implícita, home, s'ha d'escriure una miqueta des del respecte i la gravetat que mereix, és una opinió personal, això.
11: Mm. Susana, has dit que Pluja Negra es va publicar el 1966. Estava fent números, si el llançament de la bomba atòmica va ser el 45... Van passar 20 anys, no?, entre els fets i el llibre.
12: Sí, aquesta distància temporal és relativament freqüent quan s'escriu sobre episodis dramàtics, de la història i col·lectius. Primer, perquè es necessita temps per poder recopilar informació per escriure amb rigor. I segon, per motius emocionals. Les persones hem de metabolitzar aquestes tragèdies i el pas del temps, en aquest sentit, en juga a favor, és terapèutic. De fet, Pluja Negra va començar a publicar-se un any abans, el 65, en entregues mensuals.
14: L'any 65... El Misogi Ibuse comença a publicar en una revista cada mes un fascicle, un dels capítols, i comença a tenir molt d'èxit i finalment, això és el 65, doncs el 66 es publicarà conjunt i tindrà un èxit molt gran. En bona part també és perquè, és clar, una experiència tan brutal com la bomba va crear un trauma enorme en els habitants d'Hiroshima, però a tot Japó, i no se'n parlava gaire. Aquí també van trigar una mica els testimonis a publicar sobre els camps nazis. I en el moment en què això surt, és clar, és gairebé com una catarsi, no? Tothom s'hi pot sentir reflectit d'una manera o altra, i va ser, a més... És això, no oblidem, és un llibre d'un gran escriptor i és capaç de narrar tots aquests fets amb una capacitat de precisió i de contenció, que dèiem al principi, aquest estil tan treballat que realment, si per nosaltres ja és impressionant, per als que realment ho van viure en aquell moment i que ho tenien present, va ser un èxit espectacular i després, esclar, va començar ja a traduir-se. I és com el llibre sobre la bomba atòmica.
12: 20 anys després de l'explosió, de la catàstrofe immediata, milers de morts i també dels efectes de la radiació que s'escampa, no? Que dura per durar al llarg dels anys, el llibre tenia aquesta voluntat de documentar els fets i de donar una visió més panoràmica.
13: Ha de ser una novel·la trista.
11: Sí, perquè ens tens atrapadíssims aquí, eh?
13: Però penso que ha de ser trista... I tampoc pot ser de cap altra manera, tenint
12: en compte
13: el que explica.
12: No, clar, és trista perquè no pot no ser-ho, òbviament. Mm. Però sí que és veritat que el desig de supervivència dels personatges, que recordem-ho, són personatges, però són reflexes de persones reals víctimes de la bomba, aquest desig de supervivència és tan gran que li dona un punt d'esperança.
14: És un cant a la vida justament per això, perquè malgrat una desgràcia d'aquestes dimensions inimaginable, els que ho viuen, en el fons, no deixen de tenir una vida quotidiana, no? Com ens passava a nosaltres en la pandèmia, en el fons les hores passen i vius amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes de portar a terme dels teus somnis, no? Que si no hagués passat.
12: És la potència del terror contraposada a la força de la vida i a la novel·la es veu com la vida s'obre pas.
14: Hi ha un text de l'escriptor Jorge Volpi que parla d'aquest text, que és molt interessant perquè compara l'Oppenheimer, no? L'inventor de la bomba atòmica, el compara justament en aquests personatges, no? I diu que Oppenheimer va dir «jo sóc la mort», quan va saber doncs, que la bomba l'acabaven de llançar, i és clar, no? la quantitat de morts que va crear això, i ell mateix es va sentir amb aquesta responsabilitat, no? Una mica, sí, gairebé histriònic, diu «jo sóc la mort», no? Però davant d'aquesta frase és veritat que a aquesta família, no? Representen la vida, representen sobreviure amb ganes de tornar a crear vida i molt bé, com deies, aquesta imatge fins i tot de les males herbes que amb un trosset de res de sorra poden arrelar i crear allà una petita herba, doncs fins i tot la humanitat també participa, diguéssim, d'aquest vitalisme, no? D'aquesta primavera constant que fa que malgrat tots aquests hiverns tot acabi renaixent, no? Sí, sí, és un cant, jo crec que és un cant a la vida.
12: La Glòria feia referència al pròleg absolutament deliciós, meravellós, de Jorge Volpi, que incorpora l'edició en castellà, la de Libros de l'Asteroides, un text fantàstic que, ja us dic, que fa de pròleg a la novel·la, i quan el llegeixes ja veus que estàs a punt de començar una obra d'aquelles que t'acompanyaran sempre. Jo llegia el pròleg i pensava, buf, doncs si això és el pròleg, imagina't el que t'espera. Bueno, en definitiva, és un clàssic. Pluja Negra és un clàssic de la literatura japonesa que jo us recomano moltíssim.
11: Dan Masuji i Ibuse, escolta, i que bona la Glòria Ferrés.
12: La Glòria és meravellosa.
11: La de la Pompeu Fabra ho ha explicat. Fantàstic. Gràcies, Susana Ruiz. Meravellós llibre. Pluja Negra. Gràcies.
12: Vinga, llegiu-lo.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues,
5: ni estem en guerra,
6: però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
7: Ràdio Lleida, Cadena SER.
8: Albert Soler, amb ofertes especials en maquinària Husqvarna.
9: Motosserres des de 199 euros i bufadors, desbrossadores, kits de bateria.
8: I si vols el mateix model de motosserra que té Jesús Calleja, preu 359 euros, inclosos carregador i bateria.
9: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
10: L'agost passa volant. Quan te n'adones, les vacances ja s'han acabat. Per això, si aquest estiu penses aprofitar l'agost, aprofita'l de debò i estrena el Kia que fa temps que esperes. Aquest mes gaudeix de condicions especials al teu concessionari oficial Kia. Fes l'agost amb Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vine a Callesa. Concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
13: En las Residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
14: Clavería Servicios. Especialistas en transportes, grúas y alquiler de todo tipo de maquinaria. También para tus eventos y fiestas. Este mes presentamos nuestra gama de grupos electrógenos. Pequeños, medianos y grandes. De gasolina y gasoil. También torres de luz para iluminación de zonas oscuras, parkings o plazas. Clavería Servicios. Damos respuesta a todas sus necesidades. Más información en claveriaservicios.com.
15: La força de reconstruir. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grupa Sisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Som experts en la reconstrucció de motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules. Oferint als tallers de Lleida i comarques qualitat i servei immediat. Grupa Sisum. Aquí, a casa nostra, reconstruïm components i reconstruïm lligams.
16: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: Va sonant bé, això?
1: Sí, bastant. Sí, sí. Estava una miqueta baixet al piano, perquè és una donació i es nota que feia temps que no s'afinava i ara ja l'estic posant a un to adequat perquè el puguin tocar.
0: Vas nota per nota?
1: Vaig nota per nota, exacte. Primer afino a la central, que estigui més o menys a 4,40, que és el to estàndard, universal, però com aquest piano és massa antic, doncs he decidit baixar-ho una miqueta i deixar-ho a 4,38 i fer-ho tot igual, que l'afinació sigui uniforme.
0: Sona bé?
2: Molt bé. Estava una mica desafinat a casa.
0: Dolors, de qui és aquest piano?
2: Aquest piano el va comprar la meva mare en el 68, perquè ella necessitava piano, perquè ella havia estudiat piano, i també perquè venia amb el meu germà i jo, que estàvem a punt de començar també els nostres estudis de piano.
0: Per tant, fa gairebé 60 anys. Com és aquest piano? És un piano de paret?
2: Sí, aquest piano és un antic piano de paret d'aquests que es feien en uns tallers de Barcelona, i ma mare el va anar a comprar a una botiga de pianos que eren restauradors. Era un piano vell, el va fer arreglar, i des de llavors que està, bueno, el van arreglar, van restaurar en el seu moment i van anar a parar a casa meva. I sempre m'ha acompanyat, sempre fins ara.
0: Ara feia temps que no el tocaves, em sembla.
2: Molts anys. Fa que no toco el piano, doncs farà, si la meva filla petita té 28 ara, doncs igual fa 20 anys que no tocava el piano. Estava allà.
0: Allà on és?
2: A la meva habitació.
0: I una mica s'havia convertit en un moble?
2: Malauradament sí.

0: que no tocava el piano. Estava allà.
1: Allà on és?
0: A la meva habitació.
1: I una mica s'havia convertit en un moble?
0: Malauradament sí, perquè jo era incapaç de tocar-lo, o sóc incapaç, diguem-ne, entre cometes, de tocar-lo, de tornar a enganxar-m'hi. Ho he intentat alguna vegada, però fracasso. Els meus fills s'han dedicat a altres instruments, tenen una base de piano, però han estudiat altres instruments, i el meu germà, que era el que realment va acabar, bueno, va estudiar molta música, viu fora i té el seu propi piano.
1: Aquest piano ara no és a l'habitació de la Dolors, de fet som en una sala gegant, aquí hi ha 32 butaques. On som, Dolors?
0: En una residència a Barcelona. Em fa molta il·lusió això.
1: Què hi fa aquí el teu piano?
0: Doncs una segona vida. Per mi, o sigui, és buscar-li una sortida bona, un lloc on el puguin tocar i on el puguin gaudir, no només de tocar-lo, sinó també d'escoltar-lo.
1: Us hem explicat que avui fèiem la història d'un piano. Fa poques setmanes la Dolors va prendre una decisió molt complicada, que era donar el piano de la seva família, perquè ara ens ho ha dit, no l'utilitzava, i ara aquest piano ha arribat fins aquí, la residència Los Tilos de Barcelona. I ha estat gràcies a Pianos Vius, Laura.
2: Pianos Vius, que és una associació que vol omplir tots els espais de música, ja siguin residències, ja siguin hospitals. Per fer-ho, una de les moltes coses que fan és agafar aquests pianos, com el de la Dolors, que ja no es fan servir, i portar-los a llocs on fa falta un piano, com és aquesta residència.
1: I aquí està l'Abel Coll, que és qui hi ha darrere de tot aquest projecte. Abel, com estàs?
3: Hola, què tal? Home, molt, molt content de veure aquest piano aquí, ja.
1: Ara et miraves la Dolors, que no deixa de mirar el seu piano, eh? No, no te'n penediràs, no? Ara no te'l deixarà agafar, ja, l'Abel. Abel, que maco aquest projecte, com se t'acut? I no sé quants pianos tens repartits de gent que generosament els ha cedit, com la Dolors.
3: Doncs mira, el projecte ja neix, va néixer arrel de la pandèmia, arrel del confinament, d'aquella època tan dura. Doncs en el confinament, a part de coses molt difícils per molta gent, van sortir algunes coses maques. Una d'elles va ser la idea de crear Pianos Vius. Nosaltres, durant el confinament, posàvem el nostre... Jo tinc el meu piano a casa, però a més tinc el meu teclat elèctric per anar a fer concerts i coses,
1: sí.
3: I el vam treure al balcó per tocar per les tardes, al balcó, cara enfora, la zona comunitària que tenim allà on vivim, Esplugues. I tocàvem cada tarda, traiem cada tarda a tocar a les 8:05,
1: sí.
3: Això va ser idea una mica de la meva dona, va dir, va, toca una mica, i hòstia, no, fa com cosa, i va, sí, toca, va. I va, doncs toquem a les 8:05 i ho fem bé o malament, ens aplaudiran, perquè a les 8 aplaudien tots els sanitaris.
1: No? Sí.
3: I així va ser, ho va ser el primer dia, van començar a sortir els veïns, després van aplaudir molt, i després ens van començar a contactar tots per WhatsApp, que no podíem sortir de casa, que maco, torneu a fer. Bueno, així vam començar i vam estar tot el confinament, cada tarda, tocant el piano al balcó de casa. Llavors, quan va començar a obrir-se una mica la cosa del confinament, sí. Quan ja sortíem a casa, dos peques, que teníem a casa teletreballant jo i la meva dona, i amb els dos peques allà a casa, quan van començar a obrir, clar, van començar a sortir per portar-los al parc, per sortir una mica fora, i la sorpresa va ser que em trobava gent per Esplugues, que jo no coneixia de res, i em paraven i em deien, tu ets el del piano.
1: Ah, sí.
3: Jo, com que soc,
1: el famós del piano.
3: I diu, mira, jo passejava el gos cada tarda a la mateixa hora per davant de casa vostra perquè sabia que allà tocava el piano. Llavors ja em vaig quedar al·lucinat, vaig dir, hòstia, que maco, no? quina passada, quina cosa més xula. Però ara ja està, ara ja s'ha acabat, ja no hi ha confinament, ara tots a treballar i tots al dia a dia i com si no hagués passat res. I aquesta sensació estranya de dir, què fem, no? Fem alguna cosa, no cal que vingui una pandèmia, no? Per fer una cosa que ha fet tan bé. Llavors, donant-li voltes, em va venir el cap. Quan el meu avi va morir a 2007, em sembla que va ser, els últims mesos estava en una residència. I ell, quan jo anava a veure la residència, en aquella residència tenien un piano sí. De cua, a la sala polivalent de la residència. I quan jo anava a veure, tocava una mica amb ell. El meu avi era autodidacta, li encantava la música també, i em posava a tocar amb ell. Llavors vaig recordar, quan jo anava allà a tocar amb el meu avi, sempre que tocàvem s'apropava gent, s'aprovaven altres usuaris de la residència, al voltant del piano, i creaves com moments allà molt màgics. I ja estava, això va ser l'espurna, vaig dir, bueno, doncs anem a tocar llocs. Està,
1: i teníem l'exemple de Maria Canals quan reparteix tots els pianos.
3: Exacte.
1: Pel carrer,
3: sí,
1: ara n'hi ha una plaça a Catalunya, el poder curatiu, no?
3: Exacte. I llavors va dir, bueno, doncs anem a tocar llocs. La idea va ser aquesta, l'espurna va ser aquesta. En aquell moment que acabaven d'obrir el confinament no podíem entrar en lloc, les residències ja sabem tots com estaven, els hospitals tampoc es podia entrar.

0: Bueno, amb aquesta idea vam anar-la madurant i al cap d'un any i alguna cosa, a l'octubre del 2021, que van començar a obrir residències i això, tots amb mascareta i això, però ja van començar a obrir, vaig començar a anar a tocar els llocs on ja hi havia piano. Vaig dir, bueno, creem pianos vius i anem a tocar els llocs on hi ha piano. I on no hi hagi piano ja ens buscarem la vida per posar-lo.
1: I aquest ja ens buscarem la vida, com arriba? Perquè no sé com la gent t'arriba a conèixer, no fa tant de la pandèmia.
0: Clar, la nostra idea inicial era ja ens buscarem la vida i ja veurem com ho fem. Farem alguna campanya de crowdfunding, si se'ns fan socis, si tenim recursos ja intentarem comprar-lo. El primer el vam comprar, que va ser el del Clínic, el de l'Hospital Clínic, i arrel d'allà, quan la gent es va començar a conèixer, vam començar a rebre donacions i llavors vam dir, hòstia, amb això, si rebem donacions segur que es podem posar en llocs, i una mica amb el boca a boca vam començar així i ara tenim més de 90 pianos ja posats.
1: Més de 90 pianos. Va ser pel boca a boca, Dolors?
2: No, va ser un reportatge a la televisió, a TV3, si no m'equivoco, que vaig enxampar així de refiló i em va quedar al cap allà, no sé, ho vaig guardar fins que vaig madurar la idea de donar-lo, perquè ja portàvem la idea de que amb el piano s'havia de fer alguna cosa feia temps, però fins que no la vaig madurar, llavors va ser buscar-los per internet i contactar amb ells.
1: Jo ara t'estava mirant, Dolors, mentre estàvem parlant amb l'Abel, t'has emocionat?
2: Sí, sí, sí. No deixa...
3: I és, sí. Com és veure el teu piano, que sempre ha estat a casa, a totes les cases on has viscut, sí, aquí?
2: Sí, sí, o sigui, sempre ens ha acompanyat, des dels 3 anys que va arribar, que jo tenia, quan va arribar el piano a casa, i veure'l aquí, doncs, bueno, primer veure el forat a casa, o sigui, el forat que ha deixat, i ara veure'l aquí, doncs, és molt maco. O sigui, és una alegria, és també és com un pas, no? No ho sé, és algo meravellós.
1: Jo ara entrant he vist a tots els avis que just estem gravant, evidentment, se n'estaven tots dinant, anaven a dinar, i m'he imaginat aquesta sala amb aquestes 32 butaques, que hi caben moltes més, de gent escoltant el teu piano. Això ja se t'aneguen els ulls, ja ho sé, però és que estarà sonant per tota aquesta gent.
2: És inimaginable, o sigui, és que no m'ho... Bueno, algo... És més gran que el que... Sí.
1: Anem a parlar amb els responsables de la residència. Que aquest piano hagi arribat aquí també hi ha posat tota la logística i també la feina la Míriam Garcia, que és la directora de Los Tilos. Com estàs, Míriam?
4: Bé, molt bé.
1: Una salutació per aquí, per en Joan Fuster Sola, també adjunt de la direcció.
5: Hola, molt bon dia.
1: Escolta, queda bé el piano en aquesta sala gegant.
4: Molt bé, la veritat és que molt maco.
1: Com us arriba? Vosaltres sabíeu que existia pianos vius?
4: No. La nostra directora general, la Dacha Jiménez, doncs va intentar contactar, tenia moltes ganes d'implementar els pianos a les residències nostres, no? I llavors va contactar amb, va trobar pianos vius i va dir, doncs, aquesta és la meva, i aquí el tenim, ens va arribar fa molt poquet i la veritat és que estem molt contents.
1: Què pot significar un piano per una residència? Quin ús tindrà? Com ens l'hem d'imaginar el seu ús a partir d'ara?
5: Bueno, jo crec que en si la música és algo increïble, i més per la gent gran. Al final, realment, jo crec que es guien molts pels records i, malauradament, tenen un seriós deteriorament connectiu que ja, al final afecta bastant tot el tema de la memòria i de més, però sí que és cert que tot el que sigui temps anteriors i records que tinguin ells, sobretot més musicals, més visuals, doncs els hi fa realment doncs, sentir aquest sentiment de, doncs, que està com a casa.
1: Tindran opció ells de tocar-lo? Convidareu a pianistes que vinguin? Què heu pensat?
4: Bueno, una miqueta de tot. Tenim residents que saben tocar, tenim famílies que també saben tocar i després també fer una miqueta de veu, no?, a través del barri, del boca a boca, i que vinguin a tocar qui vulgui. La veritat és que és un espai lliure. La residència és un espai lliure també per venir i nosaltres encantats que vinguin a tocar, que ens ensenyin amb teràpies, bueno, una miqueta de tot.
1: Com ha sigut l'entrada del piano? Perquè sempre un piano és molt aparatós. Sí, hi havia curiositat per
4: sí,
1: part dels avis que estan
4: molta.
1: Aquí. Hi havies?
4: Teníem moltes ganes que vinguessin a afinar-lo per ja començar amb tot aquest projecte i la veritat que ho van rebre superbé.
3: Ara hem parlat del trasllat, ha vingut fins aquí. L'han afinat, però és que ara l'Abel està col·locant unes pegatines, una espècie de pegatines al piano, on hi diu clarament pianos vius. Abel, què és això?
0: Bueno, és la matrícula. Fins que no li posem l'enganxina, no és un piano viu de veritat. Ara,
1: que tothom ara que ja sàpiga
0: està...
1: d'on ve.
0: Exacte, no? ara que ja està afinat, que els nostres companys de Jorquera ja l'han deixat a punt, li posem l'enganxina de pianos vius i...
1: Mira, ara aixecaràs i quedarà...
0: I el podem començar a utilitzar.
1: Ara està arrencant el paper on hi ha la pegatina a sota. És bonica, eh? Les lletres blanques.
3: L'O de piano és com si fos un punt marcat al mapa amb un piano a l'interior i vius amb color blau.
1: Pianos vius. Fantàstic. Ha quedat superbé. Abel, de tots aquests pianos que teniu repartits, deies, quants has dit abans?
0: Doncs ara jo perdo una mica el compte, però jo crec que més que 90 ja.
1: I són tot, has dit residències, has dit hospitals, és tot Catalunya?
0: La majoria els tenim aquí a Catalunya, que és on vam començar, però al final anem posant també on anem rebent donacions i on podem tenir col·laboradors. Llavors, ara més o menys, jo crec que a la zona de Madrid en tenim uns 15, la majoria hospitals, però també alguna residència. A la zona de Balears, a Mallorca, en tenim 5 o 6, i a València... ara jo crec que tenim 3 o 4 i la resta doncs aquí a Catalunya, la majoria àrea metropolitana, que és on hi ha més gent, però a Tarragona, tenim a Lleida.
1: Hem conegut ara la història de la Dolors, que se'ns ha emocionat moltíssim. Deus conèixer històries de pianos, mil contes al darrere d'aquesta gestió i d'aquesta generositat.
0: Clar, això és supermaco. O sigui, ja quan vam crear aquests pianos vius al principi, jo sempre tenia una mica la idea de les dues vessants de la música, del que escolta, tu poses un piano en un lloc i la gent s'apropa i la gent gaudeix, però tenia sempre també el punt de vista del músic. A Catalunya i a tot arreu hi ha una capa brutal de gent que sap tocar instruments però no s'ha dedicat a la música. Jo mateix no m'he dedicat a la música professionalment, i tota aquesta gent toquen a casa, toquen per ells mateixos, toquen pels seus familiars, pels seus amics, que això és fantàstic, però volia que amb pianos vius descobrissin què passa quan allò que fan un dimarts qualsevol a casa seva ho fan en una residència, ho fan en un hospital, i a veure què passa. Llavors descobreixen moments màgics d'aquests que aixeques la mirada i hi ha gent plorant, gent que no coneixes de res, que se t'abraça, que et diu gràcies amb prou feines, pot articular les paraules. Això ho hem aconseguit i per això a mi ha sigut brutal. Però hi ha hagut l'efecte sorpresa, que jo no hi comptava al principi, que és l'efecte de la gent que dona els pianos. Clar, jo al principi no m'havia plantejat que em donarien pianos.
1: Les dolors de la vida.
0: Exacte, les dolors. I després això, quan ho he anat veient, m'ho he pensat si alguna vegada jo donés el meu piano, i és que seria així. La relació que té una persona amb el seu instrument, l'instrument que toca, clar, jo conec el piano. És una relació que no es pot explicar. És el que ha comentat una mica la Dolors, de quan ha tret el piano d'allà, el forat que ha quedat allà. Ha quedat un forat, no és un forat físic, ha quedat un forat. Ha quedat un forat a tot arreu quan treus un piano d'un lloc.
3: És que la Dolors ho deia abans fora de micros, era un membre de la família, el piano.
2: Sí, sí, era un membre de la família, o és un membre de la família que s'ha independitzat ara, diguem-ho així.
1: S'ha independitzat. Clar, això és una manera bonica, el piano emancipat. Després hi ha qui se'l fa una mica seu al lloc on aterra aquest piano. Hi ha una història preciosa al Clínic. Ara farà un mes va morir el pianista sense llar que tocava un dels vostres pianos a l'Hospital Clínic, el Dragomir Atanasov. Tenia 54 anys, moltíssima gent que, de fet, molts oients que segur que han passat pel Clínic, malauradament perquè hi tenen algú ingressat, l'havien vist tocar i ara se li va fer un gran homenatge. Mira, tu t'emociones també pensant en ell. No? Qui era en Dragomir i com aterra amb un dels teus pianos vius?
0: El Drago nosaltres el vam conèixer per mitjans de comunicació, que feia molt poc que havíem començat pianos vius, que nosaltres no ens coneixia ningú, i vam veure, mira, hem sortit a internet, hem sortit a no sé on, i era molt, molt vistós, perquè el Drago era un home que vivia al carrer, amb una barba superllarga, prototip de persona que viu al carrer, taparrastroso de roba, sí, mal pentinat, i des que vam posar el piano al Clínic, i anava molt sovint a tocar. Jo coneixia aquesta part de la història, que ell anava a tocar allà, i havia pianistes que coneixia o gent que coneixia que anaven a tocar al Clínic, em comentaven, he vist un home sense sostre, ah, deu ser el Drago. Hi ha una història molt maca d'un nen també, del Mauricio, que ara ja no és tan nen, ara jo crec que deu tenir 15-16 anys, però quan va començar jo tenia 10-11, i ell passava per davant del Clínic per anar al col·le cada dia, i cada dia li demanava a sa mare de parar a tocar al Clínic una miqueta abans d'anar al col·le. Cada dia tocava una miqueta, i allà es va trobar amb el Drago, i hi ha moments, la majoria de moments màgics de Venus Vius no estan gravats enlloc perquè passen i quan passen no hi ha ningú gravant, però hi ha alguns que sí que han pogut gravar o que algú va gravar amb el mòbil i els hem pogut veure, del Drago tocant amb el Mauricio. El Drago tenia una personalitat, jo després vaig poder parlar amb ell arrel de la Fundació Arrels, que, bueno, em lio molt, però bueno, la Fundació Arrels ens va contactar, jo coneixia el Drago perquè la Fundació Arrels ens va contactar per dir, mira, hi ha una persona, que era el Drago, que ens n'hem adonat, que ens va comentar que està estalviant, perquè quan tocava el piano hi havia gent que de tant en tant li donava diners. I diu, ens ha dit que està estalviant per poder-se comprar un piano, per poder posar un piano aquí a la Fundació Arrels, per poder tocar. Però ens va contactar la Fundació Arrels dient, com que dorm al carrer, tenia els diners i totes les coses que portava les portava a sobre, li han robat. Li han robat la bossa i ja no té res. I ja ens ho ha vingut a explicar. Clar, em va explicar això i vaig dir, bueno, doncs, on esteu, la Fundació Arrels, quin centre teniu i us poseu un piano. I al cap d'una setmana, un dels pianos que vam rebre en donació, que aquella història també és molt maca, era un piano que venia de Mèxic...
1: No acabaríem amb l'Adele, eh?
0: No, aquella història, un altre programa, fem la història del piano del Drago, perquè aquell piano era una família que havia col·laborat molt amb Arrels, que va contactar amb nosaltres, no coneixia això del Drago, el piano venia de Mèxic, havia estat a París, després estava aquí a Barcelona, i és el que tenen a la Fundació Arrels ara, i els van posar un piano pel Drago a la Fundació Arrels. Total, jo quan vaig anar a matricular el piano de la Fundació Arrels em vaig trobar el Drago allà, vam tocar junts, una persona superoptimista, una persona superculta. Bueno, la història del Drago aquesta és molt maca, però té un final no tan feliç. Aquest any el Drago ens ha deixat, ens va contactar la Rocío d'Arrels i em va dir el Drago ens ha deixat. I és una de les històries xules, no només perquè hem descobert, arrel de donar-ho a conèixer a Pianos Vius, a la poca xarxa que tenim, dius, hòstia, el Drago no hi és, hem començat a conèixer gent que el coneixia, que ens ha dit com és, què ha passat, jo havia fet tal... Hem començat a explicar històries del Drago que nosaltres no coneixíem i ens ha fet veure una mica, primer, intentar fer veure a la societat que hi ha gent que viu al carrer que és molt especial, tothom és molt especial, però que la gent que viu al carrer, moltes vegades quan ens deixen, ja està, no passa res més. Doncs amb el Drago no ha sigut així. Amb el Drago ens ha contactat molta gent ens ha explicat moltes històries, van anar a posar roses a sobre del piano del Clínic, sí, pel Drago, i ens ha fet veure una mica el poder de la música. O sigui, sempre he viscut el poder de la música anant a tocar residències, anant a tocar hospitals, moments màgics, gent que se m'abraça, gent... Tot això ja ho coneixíem, però m'ha fet reflexionar molt amb el poder de la música en quant al llenguatge universal. O sigui, jo el Drago, si no hagués tocat el piano, mai l'hagués saludat. El Mauricio, aquest nen, si s'hagués trobat el Drago en una cantonada al carrer o en un banc dormint, mai s'hagués parat. És més, inclús ens haguéssim apartat segurament. Mai haguéssim parlat amb el Drago. Mai l'haguéssim conegut. I va ser gràcies a que en algun moment va anar al piano del Clínic i va començar a tocar, que la gent va veure més enllà de l'aspecte que tenia el Drago. Ja va deixar de ser invisible. I tothom que l'ha conegut... Ens arriben històries brutals. Ha sigut el Drago, ens ha arribat molt a dins de tots.
1: Com a l'Abel no li entrega un, amb tota la felicitat del món, un piano? Aquí hi ha molta generositat perquè hi ha tota una cadena perquè tot això funcioni, no? Doncs des de la Míriam García, que ho facilita tot, no?, de la residència Tiros perquè hi entri, evidentment des de la Dolors i el seu marit, que deixen aquest forat a la seva habitació per entregar el piano. Tu, que no sé si vius d'això, ni si et guanyes un duro amb això...
0: Jo tinc la meva feina, sí, no. I això...
1: És... No, però volia que em diguessis que també teniu una... Hem escoltat com afinaven el piano, com ha estat aquí esmerçant-se. Aquesta empresa que afina els pianos ho fa desinteressadament, també.
0: Si Pianos Vius no existiria si no fos per l'acord que tenim amb Jorquera Pianos. Jo, quan se'm va acudir la idea de crear Pianos Vius... Una de les coses era, bueno, i això què? Quin format? Que fem una associació, una fundació, com es diu això, què hem de fer? Em vaig haver d'informar. I l'altra part era, jo sé tocar el piano, però jo m'obres la tapa d'un piano i és com si m'obres el capó d'un cotxe. Jo sé conduir, però jo no sé si aquell cotxe està bé o no. Què passa si ens donen un piano i no està bé? Això? Necessitàvem una pota tecnològica.
1: Algú que vali que aquell piano val la pena traslladar-lo.
0: I algú que ens pugui ajudar, doncs això, a afinar-lo. Llavors, arrel d'un conegut, vam anar a parlar amb Jorquera Pianos, que recordo un moment en què vaig entrar a la botiga, allà una botiga plena de pianos de Cuba, Steinway, uah, quina passada, vaig anar allà i dic, hola, em dic Abel, tinc aquesta idea, vull fer això. Des del primer moment, Jorquera sempre han estat superoberts a col·laborar amb nosaltres i ja et dic, sense Jorquera Pianos, és que no tinguéssim 90 i pico pianos, és que segurament només en tindríem un.
1: Hem vingut a explicar al balcó la història d'un piano, Crec que millor no podies haver explicat, Abel, pianos vius. Si algú vol donar-te un piano, digues ràpid on t'han de trucar.
0: Qualsevol cosa.
1: Busquin a internet.
0: Sí, per la web, www.pianosvius.com. Allà la gent pot contactar per si té un piano per donar, pot fer-se sòcia si vol, pot col·laborar, els músics poden contactar per si volen entrar a la nostra xarxa i els informem dels pianos que es poden tocar i tot. Tot ho tenim a la web i us animem a tothom a tocar tots els pianos que trobeu.
1: I els hi fas una abraçada a la gent de Jorquera Pianos. La Dolors, moltes gràcies per haver vingut a la residència a veure on està ubicat. Penso que és bonic que hagis vist on està perquè el tens a la ment.
2: Sí, és molt maco haver pogut venir aquí a veure el tècnic afinant-lo, veure on estarà, és impressionant.
1: Gràcies per haver compartit aquesta emoció amb el balcó i a la Míriam García i el Joan Fuster de Los Tilos. Moltíssimes gràcies, de veritat.
4: Gràcies a vosaltres.
5: A vosaltres.
1: Cuideu-lo molt, eh?
4: Sí, i tant.
1: Que ara sabeu tota la història. Moltes gràcies a tots. Sí.

0: Bravo.
1: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Uf, qué frío me ha entrado.
6: ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
5: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
7: Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
8: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
10: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en mi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas.
11: La nostàlgia va guanyar.
10: Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
12: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
13: Connectem les cançons del llapis fa memòria de Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
14: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
15: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
16: Vale.
15: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
17: Dale, vinga, adéu.
15: SER Catalunya, una ràdio que enganxa. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
18: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
19: I ara, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
20: Sí, què li fa gràcia?
19: No sé què li fa gràcia.
12: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
20: Que a mi anirien rapidet, Helena.
19: Anirien rapidet, no?
20: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
19: Sí.
20: Doncs això.
19: Esquilat.
12: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
2: Què t'hi jugues?
21: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels. Baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
2: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
22: Ah, sí?
19: Sí.
22: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
23: No, tu sempre quedes fatal, tot t'ha passat.
19: Ara!
23: El
22: cinema no és el meu. Per això tenim aquí, perquè ens il·lustri.
2: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
21: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ja sabíem que aquest seria un mercat de fitxatges marcat pel nom de Julián Álvarez i a 5 d'agost encara continua tot obert. El Barça insisteix i l'Atlético no cedeix. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dimecres, 5 d'agost, amb el Lluís Colomer al control tècnic, però abans ha estat un dia intens a Can Barça.

0: I avui arrenquem la graderia parlant del Barça. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Noreti? Bona tarda.
0: Perquè avui tenim a Deco a Madrid amb un gran tema, amb el gran nom de l'estiu sobre la taula, que no és un altre que el de Julián Álvarez.
1: Sí, sí, tenim a Deco a Madrid. El que passa que el tema Julián no es mou. Pel que podem saber nosaltres, l'Atlético no mou fitxa, no es mou d'on estava, no accepta ofertes pel Julián, no venen a Julián al Barça, i per tant la situació és exactament la mateixa que ahir i que abans d'ahir. Per tant, el viatge de Deco a Madrid no ha desbloquejat en cap moment el fitxatge de Julián.
0: Doncs important, això que explica l'Adrià Soldevila aquí a la graderia, que de moment, a aquesta hora, 5 d'agost, el viatge de Deco a Madrid no ha desbloquejat el fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, però clar, Adrià, aquí el gran dubte és el Barça quin esforç està decidit a fer, perquè clar, de moment l'oferta és de 100 milions, però clar, imagino que els 200 milions, per exemple, el Barça tampoc està disposat a arribar-hi, no?
1: No, el Barça està decidit a fer un bon esforç per Julián Álvarez. Si cal incloure algun jugador, doncs l'inclourà. Si cal pujar l'oferta, la pujarà. Veurem fins a quin límit la pujarà. Evidentment no farà la clàusula de rescisió, que són 500 milions d'euros. Però una mica més del que va oferir, que són 100 milions, doncs sí que estaria disposat a oferir. El que passa que l'Atlético, com ja ha reiterat diverses vegades, no està disposat a vendre i, per tant, el Barça ja pot oferir 150 milions, que si l'Atlético no el vol vendre al Barça, no el vendrà.
0: És que el problema és aquest, que clar, el Barça està molt entossudit en fitxar Julián. Julián Álvarez vol fitxar pel Barça, vol sortir de l'Atlético de Madrid, però és que avui ens ho explicava una altra vegada el Pedro Fullan al Que t'hi jugues, que l'Atlético continua tancat en banda, no vol vendre Julián al Barça, però clar, Adrià, aquí la gran pregunta és, el Barça confia que en algun moment l'Atlético s'ho pugui arribar a repensar?
1: Aviam, clar, la Gira Madrid, amb una oferta molt important sobre la taula, potser el que podria provocar és que els propietaris a Apollo doncs s'ho acabin pensant i diguin, home, és una oferta molt important, és un gran negoci, surt a compte vendre'l i ja fitxarem algú altre i que el venguin. Però això és especular. Això bàsicament és especular. Veurem. Falten dies encara pel final del mercat. Recordem que es tanca l'1 de setembre, amb la qual cosa hi ha molts dies encara perquè Julián, per exemple, pugui fer algun moviment, ja veurem. Però la Gira Madrid a hores d'ara està plantadíssim, tancadíssim en no vendre Julián ni per 150 milions d'euros al Barça.
0: És que realment s'esperen unes setmanes d'agost molt llargues perquè, clar, la situació està estancada. El Barça el vol, Julián també, però l'Atlético no el vol vendre. Llavors aquí és impossible arribar a un acord. Clar, Adrià, aquí llavors el tema torna a estar una mica, que ja ho hem dit moltes vegades i ja s'ha mullat, però una mica la teulada de Julián. Clar, dilluns en teoria està citat per tornar a entrenar amb l'Atlético de Madrid. No sé si es podria arribar a plantar allò de dir no em presento, no vaig entrenar, a mi se'm fa difícil de creure, no?
1: Sí, sí, és el que dèiem de si feia algun moviment Julián, doncs un dels moviments que podria arribar a fer Julián és no presentar-se a entrenar dilluns, però això seria forçar molt la màquina. Des del Barça, pel que ens consta, no li demanaran, no li exigiran fer aquest sacrifici, perquè el que també podria passar és que tampoc el deixessin sortir i per ell doncs seria... generaria molt malestar dintre el vestidor i amb el club. Amb la qual cosa és jugar-s'ho tota una carta i sense saber si l'Atlético de Madrid estaria disposat o no finalment a vendre el jugador. Amb la qual cosa veurem quin és aquest moviment que espera el Barça de Julián i veurem si Julián també està disposat a fer algun sacrifici per anar al Barça, més enllà d'això de no presentar-se dilluns a entrenar, que és, no sé, és un pèl inviable, que no es presenti.
0: Sí, sí, a mi també m'ho sembla, però vaja, tenim a Deco Madrid, però la situació a aquesta hora és la mateixa que ahir, per tant s'espera un mes d'agost molt i molt llarg i veurem com acaba tot plegat. Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies.
1: Merci, Núria, bona nit.
0: Passen 5 minuts de 8:45, més futbol a la graderia. Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: I dic més futbol perquè avui ha estat el dia de Kerolin Nicolí al Barça femení. Ja us explicava, mai era oficial el seu fitxatge. Doncs avui ha estat el seu dia perquè ha estat presentada oficialment com a nova jugadora del Barça.
2: La brasilera de 26 anys signa fins al 2030, procedent del Manchester City, i arriba per aportar velocitat, desequilibri i gol, però fa amb un repte majúscul. ser la millor jugadora del món. Sap que encara li queda feina, però creu que el Barça l'acosta a l'objectiu.
3: Well, I think to be the best player.
4: Bé, crec que per ser la millor jugadora del món encara tinc molta feina a fer i que no està sota el meu control. Crec que faré tot el possible, és clar. Quan vaig decidir venir a Barcelona, sabia que aquí milloraria com a jugadora i com a persona, perquè sé que l'equip és molt bo. Sé que tindré molts reptes i quan mirem també les dues o tres últimes millors jugadores del món, jugaven al Barça, així que potser estic més a prop d'això, però mai se sap.
2: Kerolyn ja coneix la Lliga F pel seu pas pel Madrid CFF i veu en l'estil del Barça el factor diferencial per continuar creixent. Quan el seu agent li va dir que el club la volia, no s'ho creia perquè tenia contacte amb el City, després però va entendre que era una oportunitat única.
3: I didn't believe in the beginning.
4: Al principi no m'ho creia perquè tenia contracte al City, així que vaig pensar que no era possible, però després quan vaig parlar amb el meu agent vaig pensar que era un somni. També crec que en el passat no vaig aprofitar una oportunitat tan bé com hauria d'haver fet i que potser mai més la tornaria a tenir, així que vaig dir, per què no unir-me al millor equip del món i complir el meu somni? La veritat és que estic molt contenta.
2: Un Barça que ja seguia de petita perquè Ronaldinho i Neymar eren els seus ídols. El club ha pagat 1,5 milions d'euros, el fitxatge més car de la història de la secció, i Kerolyn ha agraït l'esforç i ha promès demostrar al camp per què s'han pagat tants diners per ella. A més, el vestidor ja li ha obert les portes, Pejor li ha escrit i l'ha fet sentir com a casa, retrobarà amb Vicky López, amb qui va coincidir a Madrid, i a més, a qui més ganes de conèixer té és a Kika Nazaret, perquè diu que és molt graciosa i que li transmet una energia que a ella li agrada molt estar envoltada d'aquest tipus d'energia.
0: Doncs Kerolyn Nicoli, presentada ja com a nova jugadora del Barça, i ara és l'hora del bàsquet. És mi última jugada. Perquè avui ha estat un dia de doble presentació a Camp Barça, perquè a Sier també ha estat el dia d'Alexander Sekulić, el nou entrenador del Barça.
2: Doncs sí, avui s'ha presentat a Sekulić i es presenta així el projecte més radical dels últims anys, amb un nou director esportiu, un nou entrenador i nou fitxatges fins ara. Ha estat, com dèiem, la presentació de Sekulić, 48 anys, que signa fins al 2028 i es converteix en el primer eslové que dirigirà l'equip. Agafa una plantilla amb només 4 continuïtats i el repte de trencar 3 temporades sense títols. La seva presentació ha deixat una idea clara, vol que aquest Barça sigui reconeixible abans de tornar a guanyar. Sekulić assumeix que en aquest club sempre s'ha de competir pels títols, però no vol que el balanç del curs depengui només del palmarès. Per ell, l'èxit començarà per recuperar una identitat que reconnecti l'equip amb el Palau i que els títols arribaran com a conseqüència d'aquest joc.
5: El Barça sempre competeix pels títols. En les darreres temporades ha tingut una mica de mala sort, però per mi l'èxit més gran seria que els aficionats reconeixessin el nostre estil de joc i estiguessin satisfets amb la manera en què volem jugar. Segur que els títols seran la recompensa a la nostra forma de jugar.
2: Això també prepara el terreny per demanar temps. El club ha rejuvenit la plantilla i diversos fitxatges afrontaran la seva primera experiència a l'Eurolliga.
5: Hi ha molts jugadors que no tenen l'experiència en Eurolliga, però crec que tots els jugadors que hem fitxat poden jugar de la forma en què volem jugar. Per suposat, per motius obvis, l'equip necessitarà una mica més de temps, però crec que tenim talent i qualitat, i que només hem de descobrir com aquest equip pot jugar a joc.
2: I com vol que jugui aquest nou Barça? Com una sola unitat, amb més ritme, més possessions, una defensa més agressiva i, sobretot, molta lluita i intensitat. Així que aquesta és la identitat que Sekulić vol que l'afició reconegui.
0: Gràcies, Asier.
2: Una abraçada, Núria.
0: Més temes a la graderia. Perquè en natació artística... Laia Pujats, què tal? Bona tarda.
6: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: La delegació espanyola de natació artística tanca l'Europeu de París amb 8 medalles.
6: Sí, l'última aconseguida aquesta tarda, una palata per l'equip acrobàtic amb aquest Berghain que sona de fons, molt celebrada per tot l'equip, sobretot perquè ha trencat un nou rècord històric. L'equip espanyol ha aconseguit 100 punts en impressió artística, que ha sigut la millor nota en un equip acrobàtic, amb 6 deus. En total l'equip n'ha sumat 9 i sobretot molt per sobre dels 96 en impressió artística que ha aconseguit Rússia, que tot i això s'ha endut l'or. Però la bona notícia és que Espanya només ha quedat a 2 punts d'aquestes russes i per tant Andrea Fuentes ha valorat així aquest europeu.
7: Cerramos este europeo con mucha satisfacción de cómo han nadado, pero también aprendiendo, ¿no? Yo tenía ganas de que nos viniera en algún momento un ostión para antes de triunfar del todo. Antes de que todo triunfe, tiene que haber un momento de máxima dureza en el que no se ven las cosas tan claras como antes, ¿sabes? Y yo creo que el europeo era el momento perfecto para decir, que tenéis que meterle algo más, que tendremos que buscar la manera de poder combatirlos igualmente, ¿no?
0: Doncs 8 medalles, un europeu històric per la delegació espanyola. I 2 apunts en futbol, Arnau Santero, bona tarda.
8: Què tal, Núria, bona tarda.
0: El primer és que Gianni Infantino planeja un acte, un pacte, ho direm, amb Marroc a canvi de la final del Mundial del 2030.
8: Sí, segons publica The Times, en plena crisi en la FIFA de Gianni Infantino, intenta salvar el seu coll a través de la Confederació Africana. Amb la seva gran relació amb el Marroc, el president de la FIFA estaria teixint un pacte per assegurar el vot de les 54 federacions africanes a canvi que sigui l'estadi de Casablanca qui aculli la final del 2030, per davant del Camp Nou o el Bernabéu.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, però totes les veus, totes les informacions de moment apunten que aquesta final del Mundial del 2030 se n'aniria cap a Marroc. Dèiem que eren 2 apunts en futbol, Arnau, l'altre és en futbol femení perquè la sabadellenca Eva Olid és oficialment nova entrenadora del Manchester United.
8: Sí, Eva Olid ha firmat amb els anglesos després de fer història amb Escòcia, amb els Hearts, que els va convertir campions de Lliga per primer cop i on va ser reconeguda com a entrenadora de l'any. Ara fa l'any el salt a un dels grans equips d'Europa, com a mínim fins al juny del 2028.
0: Això en futbol femení i tanquem amb ciclisme. Perquè Arnau avui s'ha disputat la 5ª etapa del Tour de França femení.
8: Sí, una etapa que ens ha deixat un sprint final disputadíssim entre Dani Wolling, Marlene Rüser i Katjana Nevidorma-Fitney.
0: T'has atrevit, eh?
8: Buah, he anat molt fort.
0: Molt bé, molt bé.
8: Rüser finalment s'ha endut la victòria, que ja és la seva quarta en només 5 etapes, però la líder segueix sent Wolling a 12 segons. No ha sigut la millor etapa per la catalana Paula Blasi, que ha entrat a 2 minuts 27 segons de la líder i ha caigut 3 posicions a la general, així que ara mateix està desena.
0: Doncs una llàstima, Paula Blasi, però Arnau, des d'aquí un aplaudiment perquè t'has atrevit amb noms que no eren gens fàcils. Gràcies, Arnau.
8: A tu, Núria.
0: Fem una petita pausa i avui a la graderia del balcó marxem a Sabadell.
9: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
10: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
9: ¡Qué buen servicio!
10: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.

0: avui a la graderia del balcó hem sortit dels estudis de SER Catalunya i hem vingut fins a Sabadell, fins a la nova Creu Alta, perquè d'aquí 12 dies el Centre d'Esport Sabadell debutarà a segona divisió i ho farà en un estadi històric com és el Molinón. 5 anys després, per tant, el conjunt arlequinat tornarà a trepitjar la categoria de plata del futbol espanyol. I ara, afrontant ja els últims dies de la pretemporada, després d'haver acabat l'entrenament, ens espera un jugador que aquesta temporada complirà un dels seus somnis, que és ser futbolista professional. Ha picat molta pedra al futbol català, al Vic, al Figueres, a l'Olot, i ara al Sabadell, i als seus 28 anys, d'aquí molts pocs dies, debutarà a segona divisió. Albert Urriols, Urri, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Doncs, bueno, tu mateix ho has dit, il·lusionat per aquesta temporada, per el repte que ens ve... que ens ve endavant, i també personalment, evidentment, amb moltíssimes ganes de provar-me en aquesta categoria.
0: Com va la pretemporada? Perquè clar, tots estem patint la calor que està fent aquest estiu, però vosaltres entrenant encara la patiu més.
1: Sí, al final es pateix una mica més, és l'època de l'any que toca patir per després estar preparats, i bé, la calor sí que no ajuda, però t'hi acabes acostumant, i a més amb en Ferran, que els entrenos són intensos i són durs, doncs també és una manera de fer-nos forts aquí.
0: Ho deia al principi, ja només falta 12 dies perquè debuteu vosaltres a la Lliga, ho fareu un dilluns al Molinón. Clar, imagino que al vestidor ja esteu il·lusionats, perquè ara sí que ho veieu a tocar, no?
1: Sí, il·lusionats, motivats, i també com et dic, amb la responsabilitat de fer un bon partit allà a Molinón, que serà molt difícil, com tots els camps, però preparant-nos perquè arribem amb les millors condicions.
0: Clar, imagino tu poder debutar a segona divisió i fer-ho al Molinón, és un estadi, no?, històric, que també deus tenir ganes.
1: I tant, no?, quan vaig veure el calendari, el primer partit a un camp com el de l'Sporting, doncs és una bona entrada a la categoria, és un bon primer plat, però com et dic, que vagis on vagis, mires el calendari i hi ha autèntics equipassos, equips històrics, i amb ganes de ficar-nos a prova contra ells, de demostrar que estem preparats per estar a aquesta categoria i guanyar-nos el lloc.
0: I us riu una mica, què significa per tu jugar a segona divisió? Perquè ho comentava al principi, has picat molta pedra per arribar aquí. Què significa per tu ara poder arribar a jugar a segona divisió?
1: Doncs moltíssim, perquè és una cosa que segurament fa 3-4 anys veia lluny. Al final les categories costa d'anar pujant, costa de que confiïn en tu, costa ascendre, i que hem fet 3 ascensos seguits, un amb l'Olot i 2 amb el Sabadell, i per mi se m'obre una porta al futbol professional que per mi és un repte enorme, un somni fet realitat, si m'ho preguntes anys enrere, però ara ja amb l'ambició de demostrar que no estic aquí de casualitat, que per mèrits propis he arribat, i per mèrits propis pues, vull demostrar que estic preparat per jugar a segona.
0: Clar, imagino que això ja t'ho hauran dit alguna vegada, però d'alguna manera, no?, has trepitjat el fang de veritat, les categories del futbol català, que molta gent que ens escolti ara segurament hi estigui jugant, i al final, mira, als 28 anys és quan t'arriba l'oportunitat de ser futbolista professional, i realment no sé si ho veus així, però és una trajectòria una mica típica, perquè estem acostumats a veure jugadors que es formen a la base de grans clubs, però al final, doncs mira, als 28 anys també demostres que d'una altra manera, però també es pot arribar a l'elit del futbol.
1: Sí, exacte, segurament no és la manera més fàcil, ni la més ràpida segur que no. Evidentment hi ha jugadors, companys que he tingut, que tinc, que han estat a molt bones canteres de futbol professional. Jo no ha estat així, he jugat al Vic-Riu primer sempre en tot el futbol base. Segurament és el camí difícil, com he dit abans, perquè per anar pujant categories costa molt més, però també és una altra manera de veure el futbol. Jo sempre l'he viscut d'aquesta manera, independentment de la categoria, tenir un compromís fort, tenir passió per allò que fas, i bé, també he tingut no sé si la sort, a vegades és una mica un cúmul de coses al futbol, però he tingut la sort de com et dic, d'anar pujant categories, d'anar millorant com a jugador a mesura que he anat canviant d'entrenadors, d'equips, anar-me adaptant a cada futbol que demana, cada categoria, i sí, per mi és un privilegi estar aquí.
0: Clar, tu t'arriba l'oportunitat de debutar al futbol professional als 28 anys. No sé si al llarg de la teva carrera hi ha hagut algun moment que hagis no pensat de tirar la tovallola, de dir, mira, potser el futbol professional és una cosa que em queda molt lluny, o realment sempre és una cosa que t'havies dit, no, puc arribar-hi.
1: A veure, si et soc sincer, no. Quan jugava a segona catalana no m'imaginava poder trepitjar la segona divisió, i tenia altres prioritats també. Sempre el futbol ha estat allà i ha estat una cosa important a la meva vida, però no com ho és ara. Evidentment, ara és la meva feina, ja fa uns anys és la meva dedicació principal, i evidentment pues, canvia l'escenari. Però sempre dic, he tingut l'esperança, no sempre ho he vist clar, però sempre he tingut l'esperança que podia arribar.
0: Tu, Albert, vas jugar molts anys al Vic, a casa teva. Què ha estat el Vic per tu? Perquè et va costar molt sortir d'allà.
1: Sí. Vic-Riu primer, tot el futbol base, després el primer equip. Vaig també estudiar a Barcelona, a l'INEF. Llavors estava vivint a Barcelona, m'ho combinava amb els estudis. No, com et dic, no sempre el futbol ha estat una de les meves prioritats principals, però sempre ha estat allà i sempre he gaudit jugant. I sí que vaig, després ja vaig començar a pujar, vaig anar al Vic, ja va ser algo més serio, després al Figueres, també a tercera divisió, que per mi en aquell moment era un salt important, però ja passaves a categoria nacional, diguéssim, després a l'Olot, i finalment aquí a Sabadell. Cada repte me l'he pres com el que era, de la importància de tenir l'oportunitat de demostrar que estaves preparat, i sí, evidentment del Vic-Riu primer i del Vic tinc un molt bon record, perquè també és casa meva i allà m'he format.
0: I no sé si ara que, clar, evidentment ara ja, des del que deies, no? Et dediques al futbol, és la teva feina, però clar, al llarg de la teva vida hi ha hagut molts moments que ho has hagut de compaginar, ho deies tu, amb estudis, amb feina. Clar, realment ara sí que el futbol és la teva vida i la teva feina, però abans has hagut de passar amb etapes que, bueno, també ho has hagut de compaginar i fer altres coses per poder-te guanyar la vida.
1: Sí, així és. Jo fa relativament poc que puc viure del futbol dignament, diguéssim, amb totes les de la llei. Llavors he hagut de compaginar-ho amb altres feines, que també al final he pres de tot. He treballat a diferents llocs, amb educació, amb, bueno, feines d'estiu quan era més jove, amb professor de pàdel. He fet moltes diferents feines, totes relacionades amb l'esport. He estudiat INEF, a mi m'encanta estar amb l'esport, també amb nens i nenes, amb la base, i sí, he disfrutat, he gaudit de cada etapa, i ara que estic aquí doncs encara li dono més valor de les coses.
0: I crec, pot ser que el Vic-Riu primer coincidissis amb el Ferran Juclar a l'etapa de juvenils, no? Vau jugar junts?
1: Sí, correcte, sí. Ja ens portem 2 anys, perquè era el meu últim any de juvenil, ell era el primer any, i vam jugar junts un any, sí. Ferran sí que ha tirat més amunt que jo encara, sí.
0: No sé si mantens el contacte o no, ara està al Celta, no sé si encara de tant en tant parleu o no.
1: Sí, bé, no parlem habitualment, però sí que tant en tant ens enviem algun missatge. Em va felicitar per l'ascens, jo també li vaig felicitar per tot el que està aconseguint. Al final està jugant a Europa i està sent important un equip com el Celta, i me n'alegro molt per ell, perquè també és una persona que s'ho ha treballat molt, s'ho ha hagut de guanyar, ningú li ha regalat res, i ha lluitat molt per ser on és.
0: L'entrevista l'estem fent aquí a la Nova Creu Alta, un estadi ara de segona divisió. Albert, aquell 19 de juny per tu aquí contra el Zamora va ser un dels millors dies de la teva vida, imagino.
1: I tant, sí, i tant. Professionalment, en el món del futbol, sense cap mena de dubte, perquè és que vam sortir, vas veure com estava l'estadi, com ens van rebre. L'ambient era de remuntada, era de que avui havia de ser el dia, de que havia de passar, i se'ns va ficar de cara, i ja al final amb l'últim gol, bueno, amb el gol de l'Eneco sobretot, va ser una explosió d'alegria, perquè No és el mateix, l'any passat també vam pujar a Múrcia, però pujar a casa et dono un plus amb la teva gent, amb l'ambient que es va viure, increïble, el millor dia de la meva vida, si no és aquest, és molt proper i esportivament segur.
0: I ara ja a punt de debutar, clar, l'objectiu serà la salvació, perquè la segona divisió, déu-n'hi-do, és una categoria molt complicada, molt dura, perquè realment tu et mires els equips que hi ha a segona divisió aquest any i fa patxoca, és una categoria complicada.
1: Sí, és xula i a la vegada és complicada. Al final estàs dintre dels 42 equips millors d'Espanya, llavors hi ha equips i clubs històrics que han estat molts anys a primera i que estan aquí a segona, potencials molt grans, i com t'he dit abans, nosaltres amb les nostres armes competirem, estic segur, a tots els equips amb el respecte que mereix, però sense por. És la manera que l'any passat ens va funcionar, i aquest any canviant coses i canviant i millorant certes coses seguirem en aquesta línia.
0: I l'última, Albert, perquè et vull preguntar per l'estima que té l'afició del Sabadell, perquè realment és espectacular a xarxes, també quan celebràveu l'ascens, però a Sabadell la gent t'estima molt.
1: Sí, i agraït a tothom, perquè és una afició que li has de donar molt poc que de seguir el retorna, i per mi dic que és un orgull jugar aquí cada 15 dies amb aquest ambient, amb tota la gent com t'empeny, com vas pel carrer i et saluda, et dona les gràcies, som molt agraïts, i nosaltres el que intentem és retornar-los dins del terreny de joc amb esforç, amb ganes de fer vibrar un altre cop la nova Creu Alta. A més, aquest any encara hi ha més socis, es va enganxant més gent, més jovent. Crec que tot això, a part dels ascensos, és el que més mèrit tenim d'haver fet reviure aquest ambient futbolístic a la ciutat, i que tota una ciutat com Sabadell, que és immensa, estigui amb l'equip.
0: Doncs Urri, moltíssimes gràcies per haver estat avui a la graderia del balcó, a gaudir molt de la segona divisió, i sobretot tota la sort del món a tu i al Sabadell de cara a aquesta temporada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Falten 3 minuts per les 9, la graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 9:15 de la nit. A les 12, el Què t'hi jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva torna a 11:45 amb el Larguero, molt pendents del que puguin explicar avui de què passarà amb la final del Mundial del 2030. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Cadena Ser.
1: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
2: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
1: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena Ser i Ser Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
4: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
3: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
6: És l'estiu.